0: Gelat a la mà, música a la ràdio. Aquest és el so de l'estiu. Aquest és el so de la veu.
1: Welcome to Bafalungo's World.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a La Veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a La Veu. Espero que us agradi molt.

0: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

és ni la feina, ni els amics, ni els amants. Els somnis somiats, els moments viscuts, són com fulles al vent. Se les emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a sofrir, tornaràs a plorar. Tornaràs a sentir, tornaràs a somriure, tornaràs a somiar. I la lletra de l'himne sobreviurà a la cançó. Els petons robats, els tresors perduts, els oblidats, són com fulles que el vent s'emporta enllà i capriciós les fa tornar. Tornaràs a mentir, tornaràs a pregar, tornaràs a creure, tornaràs a fer-ho veure, tornaràs a...

de res etern, ni la ressaca de dia, ni la botella de nit, els somriures forçats, els sanglots fingits, són com paraules al vent, malentesos passats, que arreglaràs qui sap quan. Tornaràs a sentir, tornaràs a plorar, tornaràs a...

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

És les nostres places al claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El conte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla. Donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: algo más.
1: Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Ara, arreu de Catalunya, demana extremar les precaucions al medi natural. Els municipis afectats poden suspendre, les queden suspeses les activitats amb risc prèviament autoritzades o comunicades i també es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació de la Policia Nacional diumenge passat a Elx, on es va requisar banderes independentistes i un aficionat va ser reduït i detingut. Els aficionats les van exhibir quan va sonar l'himne del Barça, milers d'estelades repartides per la CN, per la ANC, als accessos del camp. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força. A més, el Barça ha assumit de la defensa del menor detingut que portava una estelada. I pel que fa al temps, aquest divendres la calor quedarà més frenada a tot el país, amb màximes d'entre 25 i 30 graus a la majoria de comarques. Els valors més alts es registraran a la Ribera d'Ebre i a l'entorn, on poden fregar els 32 o 33 graus. El dia comença amb sol i intervals de núvols, sobretot a la meitat est. El cel quedarà més serè de cara al vespre.
1: Notícies en xarxa.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Torna l'estiu i tornen els desitjos del Comte Arnau. Un cop més, veurem la llegenda moure's pels nostres carrers, les nostres places, el claustre. No us ho podeu perdre. Seran dimecres i dijous de les tres últimes setmanes del mes d'agost. Comença el dia 12 i les entrades estaran a Turisme. El Comte Arnau, la llegenda, el misteri i les nits d'estiu ens esperen.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós del Bages. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. En mobilitat, una incidència en un tren a l'entrada de Girona està provocant retards de més de mitja hora a la R1. La circulació es fa per via única entre Girona i Flaçà i alguns trens poden quedar aturats abans d'arribar al tram afectat. La incidència afecta els combois entre Figueres i Barcelona Sants. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas de camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans, de manera preventiva, per evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per una ruta alternativa. El govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijó i la direcció del PP ja han anunciat que participaran a les concentracions del 2 de setembre en suport a Ceuta i en defensa de les fronteres espanyoles. Els agents rurals han activat aquest divendres el nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementa arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. En els municipis afectats queden suspeses les activitats amb risc, tot i que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge a Elx, on es van registrar banderes independentistes, on es van requisar banderes independentistes i un menor va ser reduït i detingut. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força i el Barça assumirà la defensa del menor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

de tots els amors d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè, de fet, la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos a Amsterdam i, a més, a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu, així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història, és el Dani Suco, que és una mica macarrilla, ella, amb el seu grup d'amics tots, interessats pels cotxes i poca cosa més, que coneix a una noia dolceta, una mica recatada, que és la Sandy, no? I això passa a l'estiu, en un lloc amb terra de ningú, amb terra neutral, en què cadascú pot ser realment tal com és, fugint de prejudicis i d'imatges, doncs, preconcebudes, i són naturals, i s'enamoren, i passen unes nits fantàstiques d'estiu. Però, clar, després torna cadascú a la seva vida i en els seus rols habituals, no? Una parella que, en principi, en una relació normal o en un dia a dia normal no encaixarien. S'acaben trobant fent curs al mateix institut. I, clar, aquí salten les guspires, hi ha tot el xoc entre les dues, no?, els dos grups d'amics i, en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només cinematogràfica, sinó també, doncs, referència pel que fa al món dels musicals. Amb Gris, amb aquest Summer Loving, hem volgut començar avui un programa que promet.

0: acabaríem d'escoltar aquest final. De fet, teníem els tècnics cantant a pulmó, perquè aquesta cançó se la sap tothom. Bé, no sé, perquè el Jordi és molt jovenet, eh? Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Primer de tot, bon dia. I segon, jovenet, jovenet, ja no sé, jo si
0: no
1: ja encaixaria.
0: Eh? Què tal, què tal?
1: Ah, doncs mira, de Cardedeu estem molt, molt bé, tots molt enamorats aquí a Cardedeu.
0: Sí? A l'estiu, sí, a l'hivern, escoltes
1: és l'estiu, tota és, bueno. Ah, doncs, bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment la setmana que ve, ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu, amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin les seves experiències relacionades amb els temes d'amors d'estiu.
0: Doncs sí, sí, sí, i convidem, volem moltes veus i molt diferents, perquè sí que tenim moltes veus a vegades al programa d'oients molt jovenets. Jo crec que es viu diferent un amor d'estiu quan tens 16 anys que quan ets més gran, o recordant els amors d'estiu d'antes, d'abans, que també era
1: exacte,
0: diferent.
1: Exacte, exacte.
0: Perquè avui no hi havia WhatsApp, ni xarxes.
1: No cal que siguin històries d'aquest estiu passat, poden ser, m'agradaria moltíssim que fossin històries de fa 40 anys, de vaig conèixer el meu marit a l'estiu, a Calella de Palafrugell.
0: Sí, sí, sí, sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, amors d'estiu que després s'acaba consolidant, i bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació, no ho sé, hi ha de tot. Bé, no volem entrar en interioritats avui, Jordi, no et preguntarem massa coses, tu explica'm el que vulguis, avui és moment que parli els oients, no? Que
1: avui, és moment de donar veu a les històries, acabin bé o no, perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser duren el que l'estiu.
0: Clar, clar, clar, clar. Jordi, com hem de fer per participar?
1: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
0: Molt bé. Doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, explicar-nos-ho. I nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights, de fet es diu Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu amor estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa i de fet n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
1: Ens veiem a les 10.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò, tranquil·lament, en plan relax, amb una beguda fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us les expliquem en forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, el període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs, estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que ens surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià que nosaltres avui volem visitar. I després, fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem pel parc del Montnegre, per allà per Tordera. Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu i encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la cala d'Escudelà, a Tossa de Mar.
1: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 a què es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes del Tour a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
0: Tens raó, Pau, estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu. Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.
1: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
0: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
1: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris ens serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan patxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
1: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
0: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem agafant entrades ja. Perfecte. Pau Villafañe, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
0: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
0: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que s'han exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts als accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
0: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
0: Doncs aquestes són les notícies que ens duen a terra barcelonina des de Cugat Mèdia. Eva Garrido, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana també per la Eva. Ja li desitgem, de fet, avui a la companya Maria Lara, que ens saluda des de Terres Lleidatanes, Emunt. Maria, bon dia.
5: Què tal, Núria? Un plaer, benvinguda, també.
0: Et quedes tot el que queda de programa tota la setmana que ve o és només avui que l'Arnau fa festa?
5: És només avui, que ens ha demanat un favor, així que ens toca complir.
0: S'ho mereix, que porta un ritme intensat, bueno, com tots, eh? Com tots a Imunt, no, de fet.
5: I tant.
0: Vinga, va, que comencem explicant que avui fa 9 mesos, ja 9 mesos, que es va detectar el primer cas de pesta porcina africana a Collserola, una crisi que ha afectat especialment el sector porcí.
5: Així és, Núria, i és que comencem amb un bloc del primer sector, perquè sí, com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'engreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol, després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Mercol Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
0: Per la mar d'Agricultura, i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
5: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell, en coordinació també amb les àrees privades de caça i els agricultors. D'altra banda, les organitzacions agràries reclamen un pla estable i basat en dades amb actuacions planificades i publicació també periòdica dels resultats. També demanen que les caceres intensives, volíem dir, arribin a més zones a banda dels camps de cultiu, com per exemple als voltants d'autopistes i vies fèrries, on actualment només pot actuar l'administració amb autorització. El sector agrari recorda que durant 4 mesos, al 2025, es van capturar 30.400 conills, més de 600 al dia.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, va, i per acabar, la Maria i jo ens posem una mica bruixes, perquè Cervera ja està llesta per l'Aquelarre.
5: Així és, eh? L'Aquelarre de Cervera arriba aquest cap de setmana a la 49a edició, una edició especialment simbòlica, perquè coincideix també amb el mil·lenari de la ciutat i que tornarà a omplir la capital de la Segarra de bèsties, diables i centenes de participants. No sé, Núria, si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, però
0: no,
5: durant...
0: Mai. Però
5: aquest cap de setmana,
0: eh? I vaig, aquest cap de setmana...
5: És impressionant, eh? I és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana, els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrers, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a l'Aquelarre de Cervera.
0: És increïble perquè és això, eh? Ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors esbojarrades.
5: Ara comencen, també.
0: Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res, no?
5: Exacte.
0: Com si encara estiguéssim de vacances. Molt bé.
5: Exacte.
0: Maria Lara, des d'Emunt FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
5: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana. Adéu a tots.
0: Anem coneixent, ja ho veieu a poc a poc, eh? Els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no us notarà gens, eh? Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
6: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufas, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algà, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufas, el Juanito o el Miguelín.
0: Tots són noms de persones, eh? Són renoms de geganters,
6: exacte,
0: no?
6: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
7: Ell està orgullós i nosaltres d'ell, perquè, clar, nosaltres som geganters, però nosaltres no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats, els nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets, si nosaltres, ells no haguessin sigut portadors, nosaltres avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors, nosaltres no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons, per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem figures grans, s'ha acabat.
6: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
0: Ens farem una miqueta pesats, som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso pels propers dies, però a la demarcació, més allà de Tarragona, també passen altres notícies, no?
6: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir, el programa van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
0: I encara una notícia solidària per acabar?
6: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serralleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la catedral de Tarragona fins a l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació de la Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
0: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
6: Sí, sí, és el primer cop que passa.
0: Això és nou. És un element molt tradicional de la festa major. Potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament. És un recorregut, doncs, feixuc, però que ells fan com si no res. És un dels actes més participats i, bueno, particular. Jo això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari i tan habitual de la festa. En parlarem, sens dubte. Gràcies, Marina. Perdona, que m'he enrotllat una mica. Estàs bé?
6: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
0: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
6: Fins ara.
0: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara en sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral, però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit, en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez, de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
9: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
10: Hola, bon dia.
9: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
10: La jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que anaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui, és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que des de que es jubilen puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I per aquest treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut un... Bueno, fins aquí més o menys, uh-huh. Això és el genèric. La primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes, aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
11: Deixa'm que et pari un moment... quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica, quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
10: Vale, bona pregunta. Aquest és l'examen. Mira, la diferència, la parcial és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada. I redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que permet compatibilitzar la feina amb la jubilació i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa, només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits, per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa, encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa que es pot activar a partir de l'any, és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa. Vale? Vale. Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, uh-huh. Si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien i les bases de cotització per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
11: O sigui, ara...
10: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible.
11: O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que tenies prèviament. No.
10: Exacte, només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte al que hi havia abans. Abans, mirant-ho més en detall, és molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació i que, a més, aquests percentatges de jubilació es van, del que cobres de la jubilació, van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que, a més, la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes. Pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar, te'l tornaran a pagar.
11: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
10: T'ho vaig explicar
11: així
10: molt ràpid.
11: No, sí, va molt bé, va molt bé.
10: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis. Hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims i, segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina, has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
11: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients i que realment pues, no poden viure ni amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
10: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral i, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats, per una qüestió de necessitat, a continuar treballant. Això segurament, difícilment o rara vegada ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que, per una part, faciliten, doncs, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar la vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara deia, la jubilació mínima són 888 euros. Avui dia, qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva, doncs, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional. Que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
11: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que considerés abans de prendre la decisió?
10: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals, socials i econòmics, a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa o que potser la parcial si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió. Bueno, pues, o si t'interessa més continuar treballant i accedir a la demorada. La demorada que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, pues, s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, pues, això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i què els hi pot interessar més.
11: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
0: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, el David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig de magatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
12: Escolta, ja has inflat els globus?
13: Sí, ara només falta decorar una mica.
12: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
13: Vols dir material de la festa, no?
12: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
13: Doncs això és material promocional o simplement els records de la festa.
12: Ja, però merchandising queda més...
13: Més anglès.
12: Sí, no t'ho negaré.
13: A més, fixa-t'hi que si dius material promocional, tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
12: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes, em fa un mal.
13: Unes agulletes?
12: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro, no t'ho he dit bé.
13: En català n'hem de dir cruiximents.
12: Cruiximents? Aquesta sí que no l'havia escoltada mai, Agnès. Però agulletes, tothom diu agulletes, no?
13: Sí, però en català, d'aquest dolor muscular de l'endemà d'haver estat fent molt d'esport, en diem cruiximents, o n'hem de dir cruiximents.
12: Doncs bé, tinc molts cruiximents per tot arreu.
13: Això vol dir que ahir vas treballar de valent.
12: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, que perdrem l'autobús.
13: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
12: Uf, hem arribat a temps, eh? Pels pèls, quin agòbio.
13: Sí, sí, però... David, millor dir-ne quin patiment.
12: Carai, no perds mai pistonada, eh? És veritat, Agnès. Patiment.
13: Patiment, o quin neguit, si encara és abans que passi res.
12: Mira, m'agrada patiment, o potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
13: Sí, són dues paraules molt nostres.
12: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
13: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
12: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
13: Exacte.
12: És que quan m'enfado, em surt el que em surt.
13: Bé, com a tothom, de fet.
12: Bé, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
13: I això sí que serà notícia, David.
12: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
13: Sí, i després podem anar per formatge.
12: Ai, ai, ai, ai, ai, Agnès...
13: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
12: Sí, sí, sí, sí, m'agrada molt el formatge, però a per formatge, vols dir que hem d'anar a per formatge?
13: Ui, és veritat, m'has enganxat.
12: En tot cas, podem anar a buscar formatge.
13: Veus, avui estàs expert, ho he fet expressament, eh?
12: Sí, segur, segur, segur. Això demostra que no sempre m'equivoco jo, Agnès.
13: Sí, sí, això ja ho he vist, ja ho he vist.
12: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
13: I ara em vigiles tu i tot a mi.
12: Això és perillós, eh?
13: Molt.
12: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
13: Doncs jo també.
12: Però jo, vai, tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
13: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
12: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
13: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons què faci.
12: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
13: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
12: I si anima la gent?
13: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
12: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, vine, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
13: Un què, David? És molt què?
12: Un cotilleo.
13: Vols dir una xafarderia?
12: Sí, un coti, com diuen els detallets.
13: Sí, però els músics són músics.
12: D'acord, una xafarderia, però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
13: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
12: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
13: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal, però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
0: Doncs ja hem despertat una miqueta més el nostre català. Hem pres bona nota de tot plegat. A veure si sí, després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, eh, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una vessant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
1: Hola de nou, Núria.
0: Bé, jo quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, si és que el Pau no marxa avui encara. No, no.
1: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, però... Ja després tornarem a parlar.
0: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
1: Doncs mira, tinc aquí ara mateix els estudis de Girona FM, la Raquel Font, que és la directora de la Càtedra d'Esport i Educació Física, així com també Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, perquè ens expliqui una mica millor en què es basarà el que seríem, diguem-ne, un seminari que està conformat per dos a la vegada, és a dir, són dos, que en aquest cas la novena edició del seminari de tàctica i tècnica esportiva i a la vegada el segon seminari internacional Fem Coach, com bé has explicat. Molt bon dia, Raquel.
14: Bon dia, bon dia.
1: A veure, explica'ns una mica, així a grans trets, què s'hi podrà trobar en aquest doble seminari i una mica també el tema que n'hem parlat d'entrenar les joves esportistes, per què heu triat aquesta temàtica.
14: Doncs, bueno, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar a través d'unes enquestes que es van fer a entrenadores i entrenadors de tota Europa quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves. I ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir, diferències de sou, formació no específica per noies joves, o bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar, amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. Aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any la formació la vam dissenyar l'any anterior i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online a través d'una plataforma concreta, i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí, entre Girona i Banyoles.

0: veu de diferents experts, a partir de la veu d'entrenadors, a partir d'atletes que han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats, val? I per això dèiem, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica els països que hem estat participant en el projecte.
1: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes, quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
0: A veure, bàsicament, temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení, i per tant l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí, i el que hem fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així, vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem, és un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim, de quina manera comuniquem igual amb nois que amb noies, sembla que no, i comunica igual una entrenadora contra un entrenador, també sembla que no. Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització serà imprescindible. No podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual. No, eh? O sigui, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar, però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat a vindrà a fer-nos una conferència. De fet, tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies, val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves, i sobretot si són noies, a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Esther Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és a més assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme, i llavors ve, hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
1: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, amb la que és la novena edició?
0: Vale. La càtedra bianualment organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser ostres, en lloc de fer aquest

0: aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport Europeu.
1: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret, perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
0: Home, completament. Hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple, un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent, perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar, doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent i és important que hi parem atenció.
1: Doncs ja ho hem sentit, els dies 7 i 8 de setembre, el dia 7 en aquest cas a Girona i el dia 8 a Banyoles, podreu gaudir d'aquest seminari internacional Fem Coach, també a la vegada amb la tècnica i la tàctica, i em sembla, si no m'equivoco, que les inscripcions estan obertes fins al 31.
0: Les inscripcions s'acaben ara, després sí que és cert que tenim una exposició que serà itinerant, però sí, les inscripcions en si s'acaben.
1: O sigui que va demanant.
2: Pau, moltíssimes gràcies, doncs, per aquesta entrevista, i moltes gràcies a la convidada també per posar-nos en situació. Pau Villafanya, des de Girona FM, una abraçada, acompanya-les i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. I gràcies a la Raquel Font.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Continguts en xarxa.
6: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro, i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
7: Clagueta final!
8: És una història de traïció, és una història d'abandono.
9: Yo no sabía que tenía su hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
8: ¿Cuál es la pregunta?
6: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
8: Es cambia la cara, tan que ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
10: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
7: ¡Jasper!
6: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
11: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
12: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
13: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
6: A Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la Llàntia Meravellosa de les Mil i Una Nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
5: Estarem junts sempre.
14: Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa.
3: La xarxa.
15: Notícies en xarxa.
16: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la avui en la mobilitat, almenys a les carreteres. Només una variant, la P7 a Cardedeu, direcció Girona, deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, 2 incidències provoquen retards en la circulació de l'R11, d'una banda, una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i provoca retards de fins a 30 minuts i de l'altra, DIF ha informat d'una altra incidència provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla, que està causant retards en aquest cas als trens de la línia convencional entre Portbou i Girona. I la inflació repunta a l'agost i se situa en el 4,3% interanual a l'Estat, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment s'explica sobretot per l'encariment dels carburants arran del xoc energètic per la guerra a l'Iran. En canvi, la inflació subjacent baixa una dècima i queda en el 2,9%. I en clau política, el govern es reuneix avui i demà al Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la 5ª trobada d'aquest tipus que fa el govern d'aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós de Bages. Sobre la taula hi ha qüestions com ara les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com és l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida i el Guaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. I al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas dels camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans de manera preventiva per tal d'evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per la ruta alternativa i el govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment a PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijóo i la direcció del PP han anunciat que participaran en les concentracions del 2 de setembre coincidint amb el dia de Ceuta. I la Policia Nacional ha detingut 2 persones a la Jonquera acusades de tràfic de drogues. Els agents van trobar 24 quilos d'estupefaents entre marihuana i cocaïna amagats en un doble fons del malet. Els 2 detinguts han ingressat a presó provisional. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
15: Notícies en xarxa.

Amples carros de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de Cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

0: for de jutjats, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et vese a la dreta, cobert militar i en tio amb metralleta que ens mira molt.
1: Avui busquem històries d'estiu, històries que ens aduguin a, més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat. Tu, aquestes històries són una mica de vergonyeta, potser, sí? Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi Marescot, bon dia des de Cardedeu.
2: Bon dia un altre cop.
1: Ai, que la gent li fa vergonyeta, no?, això d'explicar avui les interioritats dels amors d'estiu.
2: Avui tenim, així, la gent... Sí. A la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges. Clar. I avui estem rebent més missatges.
1: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa. Bueno,
2: exacte.
1: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
2: Tenim alguna història i, de fet, és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient: si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
1: I fins aquí no sabem res.
2: El missatge diu això. Fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
1: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
2: Bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien: això no és sa, t'has enganxat. Però jo només somreia i els hi deia: m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic: sí, amics, em vaig enamorar dels pans Bao.
1: Va, home, va, no es fa això. La gent de Banyoles sou dolents, eh?
2: M'ha passat exactament el mateix.
1: Sou molt dolents, la gent de Banyoles, però home...
2: Bueno, hi ha, definitivament, hi ha moltes històries d'amor. Hi ha gent que ens ha explicat que s'ha enamorat d'un llibre, que s'ha enamorat d'un lloc, que s'ha enamorat d'un menjar.
1: Molt bonic tot això, molt bonic. Sí, som molt políticament correctes. Que no, que no. Que volem saber històries una mica més tòrrides, home.
2: D'aquestes
1: de que
2: s'acaba, saber...
1: que saps que s'acaba l'estiu i has d'aprofitar al màxim, perquè després ja no us veureu més. Què vols
2: vull saber,
1: Jordi?
2: Històries tòrrides i tastar els pans Bao de Mac.
1: Aviam,
2: que ara m'he quedat aquí.
1: Doncs mira que era una història ben bonica, la d'aquest col·lega de Banyoles. Era ben xula.
2: Home, no sé si enamorar-se, depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser per tu és molt maco, però potser per l'altra persona no.
1: Sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
2: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
1: Ostres!
2: Un amor d'aquells que fan mal, que repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu, perquè ens explica que el seu amor d'estiu, bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
1: Mira, de veritat, eh? Va, teniu farta amb aquests missatgets, eh? No pot ser.
2: La gent té vergonya avui,
1: sí,
2: vergonya.
1: Sí, però... No ho sé. A veure, no... sempre podeu dir allò de: conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa, i ja està, i queda entre nosaltres.
2: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
1: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui,
2: pavau
1: i mosquits.
2: Els mosquits és una relació tòxica, perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits aquest durant l'estiu?
1: Sí,
2: per
1: clar.
2: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
1: T'acaben xupant la sang.
2: Bueno, et mantenen despert tota la nit, que al final...
1: Sí, sí. Molt bé, molt bé. Us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
2: Avui...
1: Va, mulleu-vos una mica.
2: Sou
1: tramposets, sí, sí.
2: Estan vergonyosos.
1: Va, però en sèrio, que no direm noms, es podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa.
2: Emplacem a l'audiència a que ens expliquin, de veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio en el WhatsApp del programa, però volem saber històries boniques també d'amors d'estiu.
1: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
2: Avui els àudios no té pinta a que siguin gaire...
1: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
2: Que la gent ens escrigui.
1: Sí? Quin telèfon tenim, Pau?
2: Jordi. Ara te'l dic, dona'm un segon.
1: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
2: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia i el guió del dia es queda a redacció. I ara mateix...
1: No pateixis. Jo el dic en antena quan tu el trobis. No pateixis.
2: Ara, mira, tal... Te'l dic.
1: 696, segur.
2: Sí. 696... 164-665.
1: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696-164-665. Perfecte. Vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat. O desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot, des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
2: Aviam si tenim una història bonica per explicar.
1: Fins ara.
2: Fins ara.
1: Era molt xula la narració, de fet, del Pabau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Eric Rossic, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
3: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps, que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugaçment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones encendint-se una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaç. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
4: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera té un caire aventurer, no? Idíl·lic. Normalment sovint neix en moments de distància de la rutina, durant les vacances, quan tens més temps lliure. I alhora, doncs, també està marcat per una certa caducitat, no? Això ens fa, d'una banda, que el visquem amb més intensitat, si també es té present que acabarà, o ens preocupem i potser no posem tot de la nostra part.
3: Històries com aquestes es repeteixen cada estiu. Algunes duren unes setmanes, d'altres alguns mesos. I algunes poques aconsegueixen superar la distància i convertir-se en una relació que continua més enllà de les vacances. Però què fa d'un amor d'estiu que sigui tan especial? Una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
4: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera, no, de relacionar-se que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop, doncs, aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís, doncs, per a que aquest vincle, doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedarà en el record.
3: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
5: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Potser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
3: Els dies són més llargs, les nits també, i durant una setmana sembla que només importi el que està passant ara. Arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. La distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents o, simplement, la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
6: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I, bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors, es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan, de la rutina habitual. Llavors, sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
3: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa. Un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern. Potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que els fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar-lo.
1: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital. Vinga, va, no sigueu tímids, expliqueu-nos amors d'estiu, relacions que hagueu tingut, sensacions, en definitiva, no cal entrar en detalls, però sí en sensacions, si voleu, i avui intentarem rascar una mica de minutets perquè abans de tancar programa, cap a les 11 menys 5 o així, doncs puguem, una mica abans, les 11 menys 10, puguem recordar acollir les vostres impressions. Amors d'estiu és el tema del dia que travessa transversalment l'Obert per Vacances d'avui. Però tindrem, ja tenim, estem tenint altres temes de què parlar, perquè a Catalunya passen moltes més coses a part de gent que s'enamora a cada minut. Vinga, va, que marxem cap per premiar. Estic seguríssima que dins les colles de sardanes són tanta gent i estan tanta estona amb les mans agafades que aquí més d'un amor ha sortit, però no sé ben bé si d'estiu. Li preguntem al Manel Ferrer de Premià. Manel, bon dia.
7: Bon dia. Això ens diran els nostres convidats, perquè jo ja et dic, Núria, els nostres oients, que no en sé de ballar sardanes, per tant, m'hauria d'apuntar potser sí, algun curset per aprendre'n. És veritat, ara la Maite, la nostra convidada, està posant les mans al cap i m'està dient, no pot ser això, no pot ser això, però una molt bona oportunitat per aprendre'n. Sí. Seria, doncs, venir aquesta 53a edició d'aquest aplec de la sardana que fan els Amics de la Sardana Premià de Mar i que serà demà dissabte i que avui, a més, ens han vingut a explicar perfectament en Joan Antoni Salines, que és el president dels Amics de la Sardana. Dana, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: I la Maite Llatjà, companya de la ràdio i també vocal dels Amics de les Sardanes. Bon dia, Maite.
9: Què tal? Molt bé. Bon
7: no dia. Pot ser que no sàpiga ballar sardanes.
9: No, és imperdonable.
7: És imperdonable. No,
9: a més, és que fem cursets tot l'any.
7: És veritat. M'ho haig de posar com a repte per aquest nou curs, quan torni de vacances.
9: Perseguiré.
7: Em perseguiràs fins que n'aprengui. Escolta'm, ara...
8: A més a més, és molt fàcil, eh?
7: Sí,
8: eh? Sí.
7: És a dir, algú que no en sàpiga, n'aprèn ràpid.
8: Sí.
7: Però jo us veig a vosaltres que aneu prou ràpids, eh? Quan us veig ballant aquí a la plaça, heu agafat velocitat.
8: Anem al ritme de la música.
9: Tenim anys treballant.
7: Quant temps fa que balleu sardanes, Maite, tu?
9: Jo era joveneta, vull dir que imagina't, no, ni ho vull dir, però molt.
7: I tu, Joan Antoni?
8: Jo també fa molts anys, i de la Junta ja fa 40-45 anys que sóc de la Junta. Sí. Mm.
7: Avui us han convidat a l'Obert per Vacances doncs, per parlar justament d'aquest aplec de la sardana, que d'alguna manera és com el tancament de l'estiu, no?, que feu aquí a Premià de Mar amb les sardanes. Explica'ns una mica com serà aquest aplec de les sardanes per demà dissabte.
8: Doncs mira, serà molt guai, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo crec que serà molt bé, perquè portem d'un any a l'altre treballant per la Plec, a banda de les ballades de cada setmana, cada mes, i jo crec que estarà molt bé, molt bé. Sí que passarem una mica de calor, perquè en aquesta plaça fa una mica de calor, però als músics els agrada molt aquesta plaça perquè té una sonoritat molt bona, i ells això ho valoren també, que se senti molt bé la música, i la gent doncs també ho valora, la música. Sí que pateixem o patim una mica de calor, però vaja, això s'arregla amb un ventall, sí, eh? I ja està. I després a la dutxa i tranquils.
7: Escolta'm, quantes coples podrem escoltar? Com està pensada una mica aquesta ballada?
8: Doncs de coples en tindrem tres. Primer tocarà la Juvenívola de Sabadell, que, bueno, empalma amb la Sant Jordi, ciutat de Barcelona,
7: sí.
8: I després la Marinada és el que tanca aquest aplec.
7: Molt bé.
8: Primer toca una. Fa cinc o sis sardanes, ara no ho sé de memòria, hauria de mirar el programa. I després fa una de conjunt amb les dues coples restants.
7: Molt bé. Per tant, que es van trobant també entre elles durant tot l'aplec, eh?
8: Sí.
7: Molt bé. Molt bé. Maite, hi ha un moment molt especial també perquè estrenareu una obra, una peça, no?, que us fan per vosaltres, pels Amics de la Sardana.
9: Sí, ara ja fa uns quants anys que cada any se'n fa una. Veu, és un...
8: Sí,
9: és un
8: cada any procurem que un autor conegut...
7: Sí.
8: Ens faci una sardana. Llavors aquest any li ha tocat a, així entre cometes dir, en el Marc Timón Barceló, que és un noi molt innovador, fa unes sardanes completament diferents del que és una sardana normal, entre cometes, són tot molt ballables i criden molt l'atenció i, bueno, esperem que agradi a la gent, per això ho fem.
9: És un músic jove, que té, és espectacular el que fa.
7: Home, el Fem Rotllana el poseu moltíssim, per tant, té que ser bo segur, eh?
9: Sí, cert.
7: Molt bé. Escolta'm, amb això que ens explicau, digues, Maite.
9: No, volia comentar que és el 53è aplec aquest any.
8: Sí, és el 53.
9: Portem uns quants treballats.
7: I com ha anat evolucionant això, Maite, aquest aplec? Com ha anat creixent?
9: A base de bueno, som una junta que anem fent i que treballem bastant, sobretot el Presi, ara és el nou Presi, i treballem bé i ens anem intentant fer coses noves. Sí. La plec és molt bonic i la gent li agrada, ens ho passem molt
8: ara,
9: bé.
8: Anys endarrere teníem... En els aplecs teníem la Copla Montgrins, havíem tingut també la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, i anem canviant de coples. Ara, últimament, jo crec que les coples que tenim són de lo milloret que hi ha, de lo millor, de lo més alt. A banda de cada gust de cada persona, eh? Cada persona té un gust diferent, que els agrada doncs una copla, jo què sé, la principal de la Bisbal, o li pot agradar la ciutat de Terrassa. Però nosaltres procurem agafar aquestes coples que ens agrada i pensem que ho fan molt bé. Sobretot la Sant Jordi és de lo primer que hi ha.
7: Núria, què els hi vols preguntar? Perquè em deia la Maite, ara la teva companya de Tarragona la convidaré especialment a venir a la plec. M'estava dient ara fora de micro, eh?
1: Bé, però jo vull ballar amb el Manel. A veure, què us dona? Perquè, què us dona el fet de ballar sardanes? Perquè quan us veiem en Rotllana, jo n'he ballat però molt esporàdicament, eh? Però jo us veig els que en sabeu de veritat en Rotllana i hi ha com una comunió, com un somriure no impostat, una felicitat. Què té d'especial ballar sardanes? Què diríeu, a nivell emotiu?
9: Exactament això, que fa feliç, almenys a mi, jo parlo per mi, i jo em sento molt feliç ballant sardanes. Vull dir, és mirar el cel, agafar les mans, escoltar els companys, és molt, molt bonic. I també, jo li dic per res a Manel perquè n'aprengui, perquè quan t'enganxa, perquè has d'aprendre'n com tot, i primer vas una mica perdut, però una vegada, si t'arriba a enganxar, és que és fantasia, t'agrada ballar, vas a ballar per passar-t'ho bé. i disfrutar. I vull dir, nosaltres volíem convidar a tots els que ens escolten, que aquí és petita la plaça, però hi cap tothom.
8: Sí.
9: Val? Mm. O sigui que, si voleu vindre a premiar, demà a 6:45 començarem. Després dir que, a banda, que hi ha sortejos, a banda hi ha un sopar, que fem unes botifarres allà mateix, a la brasa,
7: sí,
9: i uns pan tomàquets, i, bueno, tot està molt bo, i ens ho passem bé, passem una estona molt agradable i molt amena.
8: Uh-huh. A veure, treballem molt, s'ha de dir que treballem molt, i gràcies als companys, a les dones i als marits dels companys que som de la Junta, tirem endavant tot el que calgui, vull dir que fem concurs de colles improvisades, fem la botifarrada que ha dit la Maite, i tot això porta feina, però vol dir que entre tots ho fem. Ho fem, i sí, ens cansem una mica, però després posats a ballar, se'ns passa tot. Quan acaba l'aplec estem tots molt feliços, perquè en principi fins ara tot ha acabat molt bé, i jo crec que és hora d'això, el que deia la Maite, disfrutar molt, ballar amb la parella, amb els companys, amb les amigues, amb tothom que vulgui entrar en una rotllana. La rotllana és oberta per tothom. No pot ser que una persona que no en sàpiga ballar, o que en sàpiga poc, que vulgui entrar i que hi hagi algú que li digui no, aquí no, això no pot ser.
7: Això ha passat, antigament potser passava una mica més, no potser aquí premiar, però aquests aplecs més grans potser passaven més antigament.
8: Sí, ha passat a tot arreu, no aquí a Premià, sinó a tot arreu hi ha una colla que... Sí que la gent ha de mirar a on es posa, perquè no és una persona que no en sàpiga gaire, quan sàpiga poc, no es pot posar amb una rotllana que vegi que estan, jo què sé, assajant, perquè és una colla que competeix amb concursos. No pot ser. Llavors, ja, per exemple, ja altres anys havia passat una colla de joves, com som els nostres fills, molts amics de les filles i fills que tenim nosaltres, que entre ells s'ho passen molt bé, perquè salten, boten, riuen i fan de tot, i llavors que veia una persona gran, que sap ballar sardanes, però que no té el ritme d'aquests. Yeah. Llavors, dius, els trenca una mica, però que tampoc no passa res. Clar. La sardana és oberta per tothom.
7: Clar. De fet, estem parlant d'aquest aplec de demà dissabte, però mai hem de parlar també de l'aplec de Sant Mateu, que també el tenim a tocar,
9: El mes que ve.
7: El mes que ve.
9: Em sembla que és el 29 de...
8: 22. 22, que és diumenge.
9: Sí, és un diumenge. Sempre és quan és Sant Mateu, aquell diumenge més proper. I ja ho tenim a punt, Ho tenim tot... Sí, ho tenim tot preparat. Ja hi ha la samarreta, ja les tenim, les d'aquest any, i allà dalt també quan arribes, perquè es ve des de Premià, es puja a Sant Mateu a peu, i allà ens espera un esmorzar, també molt bo, i ballar les sardanes allà dalt.
1: Molta vida social. Molta vida social, veig jo, darrere tot això.
9: Sí,
1: no
9: vull
1: ballar al final, ve ser una mica, entre cometes, l'excusa per trobar-vos.
9: Sí, per trobar-nos i passar-nos-ho bé. Sí. I sí, senyor.
1: Molt bé. I en aquest sentit hi ha aplecs a nivell de tota Catalunya? Vull dir, no sé si l'estiu és allò com a l'excusa també per fer vacances, no?, i per descobrir diferents poblacions. Aneu voltant molt?
8: Sí. I tant que sí que voltem, sí que voltem. No tothom, perquè tothom no pot, però sí que voltem. Anem a molts llocs de Catalunya, i de part de Girona, de Tarragona no se'n fan gaires, i a Lleida tampoc, però que és Girona i Barcelona, les comarques de per aquí, sí que ens enganxem molt amb ells.
9: Aquí
8: tenim molts companys, sí. Molts amics.
7: Núria, ja ho has escoltat, Tarragona us heu de posar les piles, ens estaven dient aquí.
1: Tenim els Tarragona Dansa, que ho peten bastant quan van a concursos, però...
8: Sí, ho hem sentit, ja ens coneixem.
1: Escolteu, jo tinc una
9: pregunta... Que vinguin perquè no els coneixem.
1: És que clar...
7: Digues, Núria.
1: Tinc una pregunta. No sé si tot es pot puntejar. Si qualsevol cançó és apta per ballar-la... com a sardana, per puntejar. Què creieu?
8: Sí. Hi ha gent que diu que hi ha sardanes que no es poden ballar, perquè són, entre cometes, soses. Totes les sardanes es poden ballar. Totes.
9: Però sembla que es refereix a qualsevol música.
1: Clar, jo penso en la bomba que estava ja feta feta en plan sardana, en plan ballable, la cançó dels Tallets, el Coti per Coti.
9: Clar,
1: però penso fins i tot en altres cançons que adaptades
7: la morotxa,
1: o sense adaptar.
7: Per exemple, dius ara la morotxa, es podria adaptar a la sardana?
9: Segur.
8: Segurament que sí.
9: A més, hi ha una copla, la contemporània, que ella adapta totes músiques de cinema, músiques clàssiques, les adapta a la sardana. Simplement s'ha d'adaptar.
8: Sí.
9: I si hi ha el 3,
8: hi ha arranjaments,
9: hi ha
8: persones
9: ritme,
8: que...
9: Ja està.
8: hi ha persones que fan arranjaments per qualsevol tipus de música, i sí, de fet es poden ballar, jo diria que tot. Quasi bé totes.
9: Sí. Tot. Sí,
7: sí. De fet, Núria, hi ha una cosa que inclús podríem copiar o inspirar-nos per l'Obert per Vacances en propers estius, perquè el Fem Rotllana, que és un programa que fan els Amics de la Sardana i concretament la Maite amb el Joan Vinyals, que el saludem des d'aquí, que és una cosa que es diu la Postal Sardanista, i cada dissabte, ara els dijous, connecten amb un poble diferent i expliquen una mica doncs, com és la seva colla, quan ballen sardanes, on ballen sardanes. No, Maite, que això també ho feu vosaltres, això feu una mica de mapa, no?, català de la sardana.
9: Clar que sí. Nosaltres mirem de que hi hagi una emissora en aquell poble, posar-nos en contacte i buscar els amics de la sardana d'allà. I llavors que ens comentin i ens diguin com funciona el seu poble. I explicar com és i què té per això, per fer una postal i que es vegi cada lloc com és i que t'agafin ganes d'anar-la a visitar.
7: Clar que sí, sí, està molt ben pensat això.
8: Sí, sí, trobo que va ser un pensament molt positiu de fer-ho. I encara que no tinguin emissora de ràdio, hi ha moltes entitats que no tenen emissora de ràdio, molts pobles, però també es posen o es posem en contacte amb ells perquè ens expliquin, doncs això, què és la seva activitat, què fan, com ho fan, i bé, per això, perquè ens expliquin les seves tasques que fan.
7: Molt bé. Sí. Doncs Maite i Joan Antoni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Us deixem que seguiu treballant, perquè mentre anàvem parlant ens estàvem muntant aquí l'escenari i tot plegat per l'aplec de demà. Per tant, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
9: I moltes gràcies a vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres.
9: I veniu tots, val?
7: Molt bé, tots convidats. Gràcies als dos. I Núria, aquí ho deixem, perquè ja avui és el meu darrer dia abans de les vacances. Per tant, és el darrer dia que ens escoltem. Sí, sí, sí.
1: És veritat, Manel, és veritat, que ja comences vacances. Ai, Manel!
7: Jolín, em perdré l'última setmana de programa, però bé, ja us escoltaré.
1: Et demanarem un vídeo, de cara a la setmana que ve, encara que estiguis de vacances.
8: Són merescudes les vacances.
1: I tant.
9: Manel, ha estat... Núria, un plaer, eh?
1: Igualment. Escolta, s'ha hagut un plaer, Manel, compartir aquestes setmanes amb tu. Una abraçada molt forta. Gràcies.
7: Igualment, que acabem de passar un bon estiu. Adéu.
1: Ai, que ens van marxant els col·laboradors i tots els companys de les altres emissores. Marxen en certa manera, eh? Es queden els que, clar, els que ja han fet vacances durant els mesos de juliol o d'agost, però el Manel, doncs ara, treballant tot l'estiu, evidentment, ja li tocava marxar de vacances. Vinga, continuarem comptant amb Premià Mèdia, però ja serà en un altre context a partir de la setmana vinent, que de fet és la darrera setmana de l'Obert per Vacances. Avui hem tancat les connexions amb l'Onesi que fa en Premià Mèdia, amb el Manel, ballant sardanes. I ara toca fer una ruta de muntanya. Vinga, calceu-vos les botes o les sabates ben còmodes, que no rellisqueu, sí, agafem la motxilla, aigua sobretot, i ens n'anem a fer ruta per a Tordera. Des de Ràdio Tordera ens proposen en aquest podcast de muntanya una ruta que va de Sant Miquel de Vallmanya a Hortsavinyà. Em costa de dir perquè no sé on estan aquests desplaçaments, però ara ho buscaré, eh? Sant Miquel de Vallmanya, Hortsavinyà, i és una ruta que entra dins del Parc del Montnegre, també el Corredor i Tordera. Com dèiem, des de Ràdio Tordera, la companya Clàudia Icart té tots els detalls.
10: Avui, en el podcast de muntanya, farem una ruta que està dintre del Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest parc està dintre de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta xarxa abasta 102.772,5 hectàrees de 103 municipis. Aquests municipis representen el 22% del territori de demarcació de Barcelona i el 70% de la població de Catalunya. El Parc del Montnegre i el Corredor està situat a la serralada litoral catalana, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, i té una extensió de 1.100 hectàrees. Integrat per dos conjunts muntanyosos, el Corredor, al sud, és una elevació discreta i de relleus suaus, coronada pel santuari que porta el seu nom, a 657 metres. Al nord, en canvi, el Montnegre s'alça contundent i presenta les altituds màximes al cim del Turó Gros, a 758 metres, i del Turó d'en Vives, a 760 metres. Les rieres de Vallgorguina i d'Arenys determinen la partició entre els dos massissos, que tenen el punt de contacte al Coll Sacreu. La Mediterrània i la Depressió Vallesana limiten longitudinàriament el parc, i la Riera d'Argentona i la Tordera ho fan transversalment. Tordera acull part del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb 3.510 hectàrees, que representen el 42,33% del terme municipal. El nucli urbà d'Hortsavinyà es troba dins d'aquest espai i és que la ruta d'avui va de Sant Miquel de Vallmanya a Hortsavinyà. Abans de tot, preguntarem a en Josep, una persona que ha fet aquesta ruta. Li preguntarem per què la va triar, què és el que més li va agradar i amb qui l'ha fet i si l'ha fet recentment.
11: La vaig triar, bueno, com una alternativa a un camí per anar a passejar els gossos. Què és el que més em va agradar? Bueno, és una ruta fàcil, bastant transitada, la primera part, fins després de Vallmanya, de l'església de Vallmanya. I bé, tens vistes a baix, que veus tot Tordera, impressiona veure el tamany d'Inditex. No ha canviat gens aquesta ruta, perquè és bastant inamovible. Pot ser que la primera part, de quan ja deixes la carretera principal que portaria Sant Pere del Riu, està molt trencada, perquè hi ha molt de trànsit avui en dia amb el tema de bicicletes.
10: El punt de partida és Vallmanya, que és un poble del municipi de Tordera. Està situat al sector oriental del massís del Montnegre, a la capçalera de la riera de Vallmanya. Només començar la ruta ja podem veure molta vegetació. I és que per aquella zona és característic veure formacions esteses d'alzines i suredes. També podem veure pinedes de pi pinyer, que són característic del paisatge dels vessants marítims del Maresme. A les parts més altes també hi ha rouredes de roure africà i de roure de fulla gran. En aquesta zona hi ha espècies amenaçades i considerades rares a Catalunya, com ara el fraret, l'estepa d'arenal, l'aspirant estival, l'hipèric i el bruc vermell. Però aquest bosc no només està ple de plantes i arbres, encara que nosaltres no els veiem, o amb una mica de sort sí, aquí hi ha molts altres habitants. L'agent rural Sergi Fonseca ens explica quins animals hi podem trobar per aquesta zona i quins són els més habituals que podem veure.
12: Aquest espai de Tordera és veritablement molt interessant des d'un punt de vista de la fauna, bàsicament perquè fem un salt en altitud molt considerable. És molt important i trobarem la presència de porc senglar i també de cabirols com a grans mamífers. Però també com a mamífers mitjans o més petits podem trobar la fagina i el toixó. Aquests dos últims són bastant més complicats de veure, però mira, us proposo que si podeu trobar els seus excrements, potser podeu pensar què és el seu hàbitat. En el cas de la fagina, els excrements són dipositats en llocs alts, visibles, sobre d'una pedra, i en el cas dels toixons, doncs normalment poden ser dipositats en petites letrines, és a dir, clots que no han arribat a enterrar. És una manera d'identificar què és l'espai dels animals. També hi ha una fauna que vola, diguéssim, l'àliga marcenca, la podeu veure, i l'aligot comú, i si més no escoltar els cants com un rellinar d'un cavall que fa el picot verd.
10: Ja sabem quin tipus de fauna i flora ens envolta quan fem aquesta passejada, però com és realment fer aquesta ruta? És fàcil? És difícil? Hi ha moltes pujades, moltes baixades? També escoltarem si aquesta zona té alguna cosa que la fa ser diferent a altres llocs de senderisme. I també sabrem si hi ha algun patrimoni arquitectònic per la ruta.
11: Quan arribem a Coll de Porc, si es posem d'esquena a la direcció en què anàvem, lògicament el que veiem ja és el mar. La qual aquesta ruta la fa no especial, però sí que ens localitza d'on som, del Maresme, amb el mar sempre present. Perquè nosaltres som la muntanya del mar de la Maresme. Aquesta ruta, diríem que és recomanable per tothom. Bàsicament és una ruta de pujada. Pujada, o sigui, el que esperi anar allà amb baixades, cap. És maco també amb aquest primer tros, sobretot cap a la primavera, al març, justament al març, perquè hi ha molts cirerers salvatges que estan tots en flor. I llavors, després dels cirerers, és quan venen les pujades. Hi ha un trosset que està formigonejat, o està asfaltat, però no és asfalt, és formigó. Això abans, per exemple, els que anaven en bicicleta, era terrible, perquè la pujada era molt forta i la bicicleta relliscava. Continuem per munt i després de dos o tres pujades o trossos molt, molt, molt costeruts, arribaríem a l'ermita de l'Arola. L'Arola també és curiós perquè la seva orientació és com d'esquena al mar. Està mirant a l'església de, que també després, que és on arribarem, al final de la nostra, que és l'església d'Orsavinyà, amb el seu nucli, que ara hi ha un edifici de la Diputació, però que abans allò era, era l'hostal del Savinyà, que bueno, era el refugi de la gent, dels que estaven treballant tot l'hospital allà, que anaven a fer el dinar, anaven al dinar, o s'aportaven al dinar i anaven a fer el cafè.
10: Com diu en Josep, durant el recorregut passem per diferents punts d'interès, com el Coll de Porc, que el seu nom amaga una curiosa història. Antigament, semblava que el nom era Coll de Port. Port era una paraula tritzada per referir-se a un pas entre muntanyes. Amb el temps, el nom hauria evolucionat fins a Coll de Porc, perquè existeix una tradició popular que explica que per aquell indret els veïns de Sant Pere de Riu i Pineda passaven amb els seus porcs per portar-los a vendre al mercat de Tordera. També es passa per l'ermita de Mare de Déu de l'Arola. Aquesta petita ermita amaga una història molt particular, ja que és una història que ha passat de generació en generació. Segons la tradició, fa molts anys, una epidèmia de verola afectava les masies d'Ursavinyà. Un foraster va arribar amb una imatge de la Mare de Déu de l'Arola i va dir que els habitants que s'hi anaven a resar els curarien. Segons explica la llegenda, tots els que hi van anar es van curar i la gent ho va considerar un miracle. D'aquí hauria sorgit la decisió de construir-li l'ermita. L'ermita que veiem avui és del segle XVIII i, curiosament, la Mare de Déu que s'hi venerava originalment era la del Carme. A més, es creu que la seva ubicació podria estar relacionada amb l'antic límit entre les parròquies d'Ursavinyà i de Valmanya. Després de passar per Coll de Porc i per l'ermita, arribem finalment a Ursavinyà, on hi trobem l'església de Santa Eulàlia, que també és coneguda com l'església de Sant Llop. Les primeres dades que tenim de l'església són de l'any 1080, tot i que es creu que l'església original podria ser del segle IV o V. Al llarg dels segles ha estat molt reformada. Durant la Guerra Civil, l'església va ser saquejada i es van cremar els objectes de culte, però alguns veïns van aconseguir amagar la imatge de Sant Llop i conservar-la. Avui, però, l'església i tot l'entorn formen part de l'espai que hem de cuidar.
12: Estem acabant l'estiu, que ha sigut sec i càlid, i per tant el risc d'incendi ha estat elevat i encara ho és. Per tant, jo demanaria molta prudència per no provocar cap ignició d'incendi forestal, és a dir, totalment prohibit fer foc, i després tenir un respecte per l'entorn de la natura, perquè hem de pensar que estem a casa dels animals i, per tant, doncs, els hem de cuidar, i la millor manera de cuidar és respectar doncs, on viuen. És a dir, no vol dir que hem de fer mal a un animal, sinó que vol dir que hem de respectar els arbres i la vegetació i els caus que podem trobar, que és casa d'ells. També tot un patrimoni arquitectònic, no? Des de l'ermita de l'Arola, l'església de Sant Llop, però també la de Valmanya. Tot això ens està indicant que fa centenars d'anys que els éssers humans estem convivint amb aquest entorn i que, per tant, hem de ser conscients de la sostenibilitat que implica mantenir i garantir en bon estat aquests ambients, aquest espai que tant ens ha acompanyat en els veïns de Tordera.
10: I per últim, li preguntem a en Josep si després d'haver fet aquesta ruta per aquesta zona la recomanaria i si és així, a qui la recomanaria?
11: Que la veritat la recomano, i que és per passar un dematí agradable. Sol o en família, i també amb amics, clar.
10: Aquesta ruta ha començat a Sant Miquel de Valmanya i després de gairebé 9 quilòmetres arribem a Ursavinyà. Però el recorregut no ha estat només anar d'un punt a l'altre, sinó ha estat caminar entre els boscos del Mont Negre, descobrir la flora i compartir territori amb una gran varietat d'animals. També hem conegut part de la història del patrimoni arquitectònic d'aquest territori, amb l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola i l'església de Sant Llop. Una ruta que ens demostra que el parc del Mont Negre i el corredor no només és natura, és també paisatge, patrimoni i història.
1: Doncs ja ho hem situat al mapa i tot plegat és territori Tordera, eh? Sí, sí, està clar. Ràdio Tordera, Clàudia i Car, moltes gràcies per aquesta ruta de muntanya que amb aquests sorollets de fons ens ha situat perfectament i ens ha fet gairebé començar el cap de setmana. No del tot, perquè en la propera connexió, o més que connexió, el proper reportatge ens fa anar cap a Rosselló, però una cosa ben, ben diferent. No anem d'excursió en aquest cas, anem a cosir.
13: Hola, Montse, què tal?
14: Bon dia, què tal?
13: Tot bé?
14: Bé, tot bé.
13: Acalorada? Aquí una mica més fresqueta que fora, eh?
14: Sí, una mica, perquè déu-n'hi-do quin estiu.
13: La Montse Xifré treballava en una escola bressol. La seva passió per la costura i les manualitats van fer que donés un tomb a la seva vida laboral.
14: Només entrant a la botiga ja veiem un munt de sortido, que es diu en castellà, eh? Sí, tens una mica de tot, tot relacionat amb les manualitats, sobretot tema tèxtil, Ara que estàs tranquil·la, fem un ratet de conversa, et sembla?
15: Vinga, som-hi.
14: Som-hi. Montse, explica'm, perquè Núvols de Fil, que és la teva marca personal d'alguna manera, no? La sí. que engloba tot aquest món de les manualitats que tu fas, aquí a Rosselló, com neix Núvols de Fil?
15: Pues una mica casualitat. Jo sóc profe d'infantil, jo estava treballant amb una bressola al Picat, i compaginava amb el món de les manualitats, sobretot tema ganxet, mig, així, feia jo pues, per regalar. Així un bebè de la família, del que sigui, pues, feia coses. Llavors, al començar a penjar a Instagram, me van començar a demanar, ai, me podries fer això, ai, me podries fer allò, i així va començar l'assumpte. Total que, poc a poc, cada vegada vaig anar fent més coses, cada vegada em van anar demanar més coses, i tenia la sort que jo estava fent reducció laboral, perquè tenia el nen petit, amb la qual tenia bastantes hores per poder compaginar. Però, clar, va arribar un moment que la cosa ja es va disparar una mica. Uh-huh. Vaig haver de fer autònoma, perquè ja començava a vendre, i va arribar un punt que vaig haver de triar o continuo sense tenir vida, perquè, clar, als matins estava a la bressol, a la tarda me passava totes les hores fent coses que tenia encomanades, o caixa o faixa.
14: I la criança, a més a més.
15: Cap aquí o cap allà, a part, a part. Llavors, com que tenia l'opció d'agafar una excedència, ho vaig fer, vaig dir, bueno, provarem un any, a veure què tal. La veritat, me va anar molt bé, em van sortir molts tallers amb merceries i així, i així va anar començant la cosa. Jo, la meva il·lusió era tindre un local, un lloc, on poder fer els tallers. Llavors, com que jo a casa meva no s'hi cabia, no hi havia l'opció, vaig trobar un local, aquí al poble, a prop de l'escola, vull dir, la veritat, era ideal, perfecte. Total, que aquí estem.
14: Això era un quiosc abans, sí. Des de fa no gaire.
15: Sí.
14: No és un quiosc, ara és una botiga de moltíssimes coses. Entre elles, aquí aculls tallers.
15: Sí.
14: Venim una mica a preguntar-te per això, perquè realment els tallers han tingut molta tirada en els últims temps, o és una percepció
15: sí.
14: nostra?
15: Sí, ha estat molt de moda. Sí que és veritat que el tema ganxet, mitja, costura, sempre s'ha vist cosa de padrines, no? Mm. Era, si veien algú jove, era com la rara, que fa la friki, no? que fa coses d'enquestes. Però a poc a poc, també és veritat que el món xarxes socials hi ha afavorit molt. S'ha anat veient els beneficis que aporta. És una teràpia mental increïble. El fet, ja no només tu sola, perquè realment mentre tu estàs teixint algo o estàs cosint algo, desconnectes tant del món, que és com que només penses en els punts que has de fer, només penses, se t'obliden els problemes, desconnectes. Però si a part tu això ho fas amb companyia, fas un taller amb més gent, és com que amb una parles d'una cosa, amb l'altra d'una altra, és una estona de desconnexió total, teràpia pura i dura.
14: Quin tipus de tallers has fet?
15: Tenim diferents coses. Jo tinc tallers fixes de ganxet i mitja que es fan, per exemple, els dijous tenim les del taller d'aquí al poble, que ja són fixes de fa no sé quants anys que ho fem, i elles van fent el seu ritme, fan el que volen, una fa ganxet, l'altra... Sí?
14: No seria legal posar-hi una gravadora, però seria interessant, no?
15: Ui,
14: de tota la conversa que surt,
15: eh?
14: No ho farem, no ho farem.
15: No. I després, a part, el que faig els dissabtes al matí són tallers especials. Uh-huh. És un matí que tu vens i aprens a brodar, o vens i aprens a fer una peça més especial de ganxet, perquè és un punt diferent que no es fa normalment. I a part d'això, també faig tallers a nens i nenes de primària. T'he de dir que cada vegada més se m'apunten nens i nenes que ja venen sabent algo. YouTube i Pinterest és algo meravellós. Elles no en diuen ganxet, ne diuen crochet, perquè, clar, a Instagram és crochet.
14: I però és el mateix,
15: no? És el mateix, exactament. Simplement dit en anglès o en català. Uh-huh. Però llavors, jo vull fer crochet, sí, carinyo. És que crochet és ganxet en anglès. Ah, vale, vale.
14: Que interessant. Digue'm una cosa més. Creus que és una moda o que ha arribat una mica per quedar-se? O va i ve?
15: Jo crec que és una moda que va i ve. Que cada vegada es quede més... Sí, però és també cíclic.
14: Com deia la Montse, molts cops tots aquells treballs manuals permeten descongestionar la nostra ment, que com a societat molts cops
13: ho necessitem. I en el cas de Rosselló és fàcil.
15: Estem a l'Avinguda Ponent, que és el passeig de l'escola, i també em podeu trobar a Instagram, a Núvols de Fil.
13: Només cal trucar a la porta de la Montse, a Núvols de Fil, i gaudir de l'experiència.
1: Ai, que interessant, teràpia pura, com aquesta entrevista que ja només amb el to, no?, ja ens ha posat l'alegria al cos i les ganes també d'agafar això un ganxet, una mica de llana o de fil així més fresquet també, fer figures, fer coses més pràctiques per la llar, fins i tot cosir, brodar. Núvols de Fil, ho recordem, és la Montse Xifré, i si ho busqueu, com he fet jo, Núvols de Fil, la trobareu a xarxes també amb diferents propostes, i si a més esteu a prop de Rosselló i podeu anar als tallers, millor que millor. És un reportatge que ens ha portat la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló, una proposta ben xula per fer abans de que s'acabi l'estiu, o aquesta sí que allarga més, eh? Perquè això de la costura i del ganxet va, fins i tot té un puntet de tardor que mola molt. Vinga, va, que anem tancant programa, anem tancant setmana, ho fem amb l'agenda d'activitats. Moltes coses, moltes activitats hi ha per fer per tot Catalunya, especialment, ja ho sabeu, és que el cap de setmana, i un cap de setmana en què es desperten ja algunes festes majors de tard d'estiu o començament de tardor, justament. La Lídia Porta, de Ràdio Ciutat,

0: Sí, és escoltar el programa i marxar corrents.
1: Molt bé, però val la pena visitar el castell monestir d'Escornalbou.
0: És molt maco, és molt maco. Fa uns anys el van arreglar tot i està molt xulo.
1: Doncs vinga, ens n'anem cap allà. A les 12 comença tot plegat aquesta visita guiada i teatralitzada amb una de les minyones del servei que ens fa de guia. I mira, la propera proposta ens du cap a l'Escala.
0: Doncs sí, a l'Escala...
1: Aquestes gavines.
0: Exacte. Sí. Doncs avui a les 7 de la tarda hi ha l'última cita del cicle Capvespres Literaris a Bord al Port de l'Escala, i és una experiència que permet assistir a la presentació d'un llibre des d'un vaixell, amb una copeta de cava i veient la posta de sol. I avui la llibretera i escriptora Mariona Masferrer és l'encarregada de presentar la seva pròpia obra, que es diu Màxima. La sortideta és d'una horeta i mitja, vull dir, no apta per gent que es mareja.
1: Ah, clar.
0: Vull dir, és en vaixell, no apta per gent que es mareja. Això sí, s'ha de reservar prèviament perquè no hi cap tothom al vaixell.
1: Val, recordem, hora i dia, és una presentació literària a bord, dalt d'un vaixell, a l'Escala.
0: Avui, divendres, a les 7 de la tarda.
1: Molt bé, també gairebé, si depèn d'on estiguem, hem de córrer una mica, eh? Veig que tirem molt de divendres, però no, la propera proposta ja ens l'han fet en certa manera, no?, dins la ronda d'actualitat. És per tot el cap de setmana i a Cervera.
0: Doncs sí, d'avui fins al diumenge, Cervera acull una nova edició del seu Acalarre, que és una fira que omple la ciutat de bruixes, diables, cercaviles de foc, música, fira esotèrica, moltíssimes coses. I des d'aquí, des de la Radio Ciutat de Tarragona, hem volgut destacar la nit del dissabte al diumenge, que està dedicada a la figura del mascle cabró. I cada any aquest mascle és un personatge diferent, i enguany és Felip V. Ens ho explica Pol Bosch, que és un dels directors artístics de l'espectacle de la carrera de Cervera.
2: Veurem com en el primer acte guanya la guerra de successió, i com en el segon i el tercer l'excés, l'exuberància en el poder el fa caure cap a aquesta bogeria i acaba. Això ja ho direm.
0: Són una miqueta secretesos, són críptics.
1: Sí, home,
0: la gent de la Calarra de Cervera no ens volen explicar bé què passarà, però bueno, la idea és que hi ha una cercavila a un quart d'una de la matinada on apareix el mascle cabró, després hi ha l'esperada escorreguda, sí. Jo em vaig quedar una mica parada, a les 4 de la matinada, i tot això va a càrrec del Ball de Diables Carranquers.
1: Molt bé, per tant, ja veieu, festa, disbauxa i això, el bogeria, perquè és la que l'arregla, Cervera. Molt bé, tot aquest cap de setmana. Doncs, Lídia, molt bon cap de setmana també. Tu sé que et retrobem dilluns, no?
0: Sí, jo aquí, fins a l'últim dia, al peu del canó.
1: Ai, sí, m'agrada, clar que sí, aguantant el país. Molt bé. Lídia, que passis molt bon cap de setmana. Gràcies.
0: Igualment, adéu.
1: Va, que tanquem programa.

0: Mireu, el programa es diu Obert per Vacances i aquest grup es deien, perquè ara ja fa molt de temps que no van pel món, Tancat per Defunció. Jo crec que els més joves potser no els recordareu, però els que ja tenim una edat, doncs sí, Tancat per Defunció. I també us he de confessar que jo l'única cançó que els conec és aquesta, però que és tan xula, es diu Amor d'Estiu. I és que era gairebé obligat, ja em perdonant des de Cardedeu, que aquí he ficat jo cullerada, a acabar el programa amb aquest tema. Jordi! Què tal? Què tal? Què diuen els oients? S'han obert, han obert el seu cos? Han fet això que es diu ara modernament un oversharing? O no?
1: Doncs mira, avui els oients no estaven no. gaire per lo que estaven, però he decidit marcar una mica d'exemple, posar-me d'exemple a mi mateix, i he decidit explicar-vos quin ha sigut el meu amor d'estiu, perquè no ha sigut un amor molt llarg, el meu amor d'estiu ha durat poquet, però he de dir que ha sigut una cosa extremadament divertida i que perquè no m'agradaria que es repetís altres

0: A vegades, perquè, bueno, el meu amor d'estiu heu sigut tots vosaltres, ha sigut l'Obert per Vacances.
1: Oh! Perquè, clar, és que, Jordi, tu avui ja tanques antena.
0: Jo avui tanco antena.
1: Mare de Déu, però és un divendres nefast. És que us heu acomiadat divendres... com a tres companys, heu dit que ja marxeu, em sembla, no?
0: Dilluns que ve serà molt dilluns, eh?
1: A veure, que arribarà gent nova o gent que ja coneixem, companys que coneixem d'altres setmanes. Vull dir que està molt bé.
0: Però he de dir...
1: ara us havia agafat carinyo, Jordi.
0: Oh, jo vosaltres, i tant.
1: Ai, has estat bé?
0: Perfectíssimament. Jo seguiria tres setmanes més.
1: Bueno, si estàs per aquí, sempre pots fer d'oient que col·labora, que envia missatges.
0: Us enviaré els meus àudios, i tant.
1: En tot cas, avança'ns el tema de, porfa, de la setmana vinent. Jo abans he de dir que, mira, m'han fet arribar un àudio, bueno, un missatge així molt divertit, que em venen a dir que el més normal a l'estiu és enamorar-se d'aquelles persones que et fan l'estiu més suportable, els venedors de ventiladors, els gelaters, saps? Allò, persones que t'ajuden a passar l'estiu, són un amor, i per tant, vull dir... és inevitable que t'enamoris d'ells. És una mena de síndrome d'aquells d'Estocolm.
0: Sí, sí. Bueno, qui et vol bé, al final...
1: Clar, al final te l'has de quedar al costat, clar que sí. Doncs això, tema de la setmana vinent.
0: El tema de la setmana vinent no us l'introdueixo jo.
2: Hola, Núria, com estem?
1: No m'ho puc creure, Enric!
2: Déu vos guard! Oients, oientes...
1: No és una gravació, estàs aquí?
2: Estic aquí, no és cap gravació. I si és gravació, l'hauríem fet molt bé, eh?
1: Enric, ja tinc feina per tu per la setmana que ve. Sapiguem que estàs a la redacció. Ara, quan acabi el programa, et truquem. Però escolta, 10 segons per explicar el tema. Com estàs?
2: Mira, molt bé, estic molt bé. I el tema que us portaré, que ja penjarem al reel aquest cap de setmana, és el millor festival de l'estiu.
1: El millor festival de l'estiu. Bé,
2: exacte.
1: Queda apuntat. Enric, amb moltes ganes de sentir-te la setmana vinent. I Jordi, gràcies per aquests dies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Tanquem, companys. Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar-se. I pel que fa a la mobilitat, situació tranquil·la avui a les carreteres. Només un accident a l'AP7 a Badia del Vallès deixa un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards a la línia R11 de Rodalies. Una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i una altra que està provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla que també està causant retards en aquest cas a la línia entre Portbou i Girona. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme el dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona que va ser qui va detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides causades. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat també el seu suport a la família. I malestar a Mollà pel vessament de restes animals d'un camió al nucli urbà que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Masia Atero, volíem dir, on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé.
0: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'execució, a l'acció, volíem dir, de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat i sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per tal de reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme aquest dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius del cos dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona, que van ser qui va detenir a l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el passat 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat el seu suport a la família. La investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. I malestar també a Mollà pel vessament de restes animals d'un camió al nucli urbà que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Masia Atero, d'on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé. Els veïns denuncien que no és un cas aïllat. I els agents rurals han activat avui el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural.
0: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern preveu triplicar la gestió forestal dels boscos públics fins a arribar a una mitjana de 2.000 hectàrees tractades cada any. Salvador Illa ha anunciat l'objectiu durant la reunió del govern al monestir de les Avellanes i ha defensat que protegir els boscos és un deure de país. L'executiu també ha signat un acord amb les quatre diputacions catalanes per tal de reforçar la prevenció d'incendis i millorar la coordinació. Illa ha advertit, a més, que el negacionisme climàtic posa en risc la seguretat i ha reclamat solucions estructurals per a les zones afectades pels temporals. Altres qüestions d'aquesta reunió que estaven sobre la taula són projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida-Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I continua l'atenció a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat al Congrés que no hi havia cap previsió de l'entrada de 70.000 immigrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska ha comparegut aquest migdia a la comissió que fiscalitza el seu departament i ha reivindicat la feina dels serveis d'informació.
2: Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Y mi pregunta es si alguien lo hubiera visto, perdonen, porque ya hay que ser claros, y no es entrar en debate con nadie. ¿Me quieren decir que no se hubiera elevado razonablemente en la forma que todos podemos entender? Pero es que me lo están diciendo, ¿esto en serio?
1: També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixen els requisits per quedar-s'hi. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona, al barri de Germans Sàbat, ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme aquest dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius del cos dels Mossos i 6 de la Policia Municipal, que va ser qui van detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el passat 10 d'agost i que ha acabat morint posteriorment a l'hospital per les ferides causades. Els Mossos van detenir dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat el seu suport a la família mentre que la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat, fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa ha advertit contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
0: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
0: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
3: Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen, això sí, a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
0: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
0: En cultura arrenca una nova edició de la Calarrada Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
3: La festa més multitudinària de la ciutat compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del mascle que vol.
0: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
5: Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
0: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
3: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
0: Previsió amb Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident, amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogó, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Amb vista al cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques. Això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però en canvi la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per tal de millorar la prevenció d'incendis alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. Illa també ha apuntat a les prioritats del seu govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
7: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat, enguany al monestir de les Avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
2: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
7: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
8: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cadascú de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
7: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
0: Doncs no deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents dels darrers dies a Ceuta, especialment els d'ahir, amb la crema d'un campament improvisat a la platja. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha comparegut, atribueix a mentides i notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i, per això, ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
10: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
9: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
11: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
9: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
12: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitadas.
9: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
0: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en aquesta compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
3: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Joan Iñárritu, li han retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
13: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat, a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
3: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Màdrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen gairebé 10 minuts a les dues. Obrim crònica internacional. Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades durant unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols desapareguts en aquest desastre natural i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre l'emergència i la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
14: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
0: Una catàstrofe que, com sentim, està activant organitzacions solidàries de tot el món. És el cas de la ONG Education Development Foundation Nepal, amb seu a Terrassa. Asseguren que estan treballant per trobar la fórmula per ajudar, però que ara mateix tot és un caos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
15: Una catàstrofe ocasionada pel despreniment d'una glacera situada al corredor muntanyós de Girong i que va generar un monstruós corrent d'aigua. Kami Sherpa viu a Katmandú.
16: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago desrompió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
15: Alma Millán és presidenta de l'ONG Edfon.
17: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
15: Des de Terrassa s'està buscant la fórmula per ajudar la població.
17: Estamos mirando de qué forma podemos ayudar, porque ahora Nepal es un caos, sinceramente.
15: Edfon anunciarà de quina manera es pot col·laborar des de Terrassa, ciutat molt vinculada al Nepal, amb projectes de cooperació internacional, com l'escola Ratna a Katmandú, que no s'ha vist afectada per les inundacions.
0: I encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa.
3: Ocupava el tro des del 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
1: Notícies en xarxa.
0: La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 13 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,9% interanual.
0: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
18: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
19: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
18: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
0: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus.
3: En el cas de la garrofa, es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
0: Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu. Canal T, Dani Camacho.
20: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però molt allunyada, dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
21: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
20: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros el quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
0: Passem avui també pel Baix Empordà. Els cellers d'aquesta comarca viuen els dies més intensos de l'any, perquè és l'època de la barema. Això vol dir que cal recollir el raïm en el seu millor moment, amb els ulls posats al cel per si hi ha tempesta.
3: Asseguren que la planta ha aguantat bé la sequera dels últims mesos i el celler Clos de Gond de Calonge esperen recollir la mateixa quantitat de fruita que l'any passat.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
22: Els cellers de la Déu Empordà es troben en plena barema. Aquest any encara han començat més aviat, ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar en les pròximes dues setmanes. Miguel Coronado és l'enòleg responsable del celler Clos de Gond de Calonge.
23: A dia de hoy estamos entrando, hemos terminado de vendimiar las últimas parcelas de blanco y terminamos con el blanco. Ya tenemos dos depósitos de tinto lleno y nos quedarán las dos próximas semanas de uva tinta.
22: Esperen recollir com a mínim 107.000 quilos de raïm, amb la possibilitat d'arribar als 110.000. Aquest any ha estat marcat per dos períodes, una tardor i un hivern plujosos que han contrastat amb els últims mesos de sequera. Això ha fet que la quantitat de fruita sigui la mateixa, però la mida més petita. Això els beneficia sobretot amb els vins negres, ja que tindran més concentració de pell, que és la que aporta les propietats al vi. Expliquen que els cellers s'estan adaptant al canvi climàtic i cada vegada han de filar més prim el dia per començar la barema. Quan s'acabi la recollida del raïm de la vinya, tocarà controlar la fermentació i la maceració del vi perquè d'aquí un any la gent el pugui gaudir.
1: Notícies en xarxa.
0: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló a Osona onegen des d'avui a mig pal i demà el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
24: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: Ens situem ara al Baix Empordà perquè els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest matí als carrers del municipi i han fet una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió i que s'assegui a negociar. Televisió de Costa Brava, Marc Montes.
2: Els marxants del mercat de Platja d'Aro han protagonitzat aquest divendres una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la reducció de 70 parades. Els comerciants denuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen a l'Ajuntament que se segui a parlar amb ells per buscar una alternativa que permeti mantenir la seva activitat.
5: Com sabem tots, han reduït el mercat en 70 famílies, no són parades, a canvi d'un pàrquing de 100 a 120 cotxes, i nosaltres ara el que estem fent és reivindicant tot el que puguem sempre legalment, a veure si l'Ajuntament recapacita, mitjançant també, perquè també tenim el suport del poble, amb les entrevistes que hem fet moltes entrevistes.
2: La proposta ha recorregut diferents carrers del municipi durant el matí i els marxants asseguren que continuaran reivindicant la seva situació per vies legals. Consideren que el nou model de mercat ha quedat reduït a la mínima expressió i alerten que pot acabar perjudicant tant els venedors com l'atractiu comercial del mateix mercat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà aquest servei després d'aquestes obres.
3: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
0: L'Ajuntament de Moià denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
3: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
0: És moment per la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
6: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
7: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tenir molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la Guerra de Successió, la segona, la malaltia que va tenir, que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de l'aquelarre.
6: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartell dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
0: I passem per l'Hospitalet de Llobregat perquè des del llarg del matí ja hi ha hagut molt de moviment. A la Feixa Llarga s'hi està instal·lant la Carpa de Curios, l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per recuperar aquest espai.
3: Es necessita un equip de més de 100 persones per aixecar aquesta carpa, que fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre.
0: Allà hi tenim la Maria Samblàs, de Mitjans de l'Hospitalet. Bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, des d'aquest matí la carpa del Cirque du Soleil ja s'està aixecant a l'esplanada de la Feixa Llarga i, com bé deies, per darrera vegada, i és que l'espectacle Curios serà l'últim que representi a la ciutat després de 8 anys. El muntatge de la carpa triga aproximadament una setmana i es necessiten més de 100 persones per aixecar l'estructura. Escoltem a Egoitz Gorbea, que és el cap adjunt de so de l'espectacle.
25: Los mástiles llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura. Es muy estable, se puede caminar encima. Hay técnicos que se dedican a limpiarla y a poner distintas cuerdas de temas de seguridad. Normalmente en montar todos tardamos unos 7 días.
8: Doncs sí, 7 dies, que és el que es triga a muntar aquesta gran estructura que té una capacitat per unes 2.500 persones i que del 3 de setembre al 18 d'octubre acollirà aquest espectacle, Curios, Gabinet de Curiositats.
0: Gràcies, Maria. I ara arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder de primera.
4: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam en un maig on van debutar i va debutar el migcampista Rodri.
9: Feliz por el debut, primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
4: Que, per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit que no vendrà el davanter Julián Álvarez del Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
10: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí y, bueno, ha sido un trabajo duro y, bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
4: En bàsquet, avui es juga el torneig Platja d'Aro entre l'Espart Uni Girona i el Manresa Femení. El partit és a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
11: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espart Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
12: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo, bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
11: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
4: Recordeu, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya de futbol sala. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell, Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
4: Claqueta final!
5: És una història de traïció, és una història d'abandono.
6: Jo no sabia que tenies una hija, jo crec que nadie lo sabia, ni que era actriz.
5: ¿Cuál es la pregunta?
3: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
5: Has canviat la cara, t'ha molestat d'algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
7: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
3: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
8: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
9: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música, cantar de camino al supermercado.
10: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
3: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
11: Estarem junts sempre.
12: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
13: No, bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa adverteix contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
15: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
13: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situar el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
16: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
13: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
16: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
17: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
13: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
16: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
13: En cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
16: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del Mascle Cabró.
13: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
2: Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
13: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
16: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
13: La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident, amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Amb vista al cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques. Això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
13: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats del govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
18: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat, enguany el molestí de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
15: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
18: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
19: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
18: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
13: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i, per això, ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
20: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
3: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
21: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
3: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
22: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
3: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
13: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
16: El diputat d'Esquerra, Francesc Marcal Baró, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li ha retret al ministre aquesta actuació. El Baró ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
23: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat, a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
16: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
0: Notícies en xarxa.
13: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'Esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara estan buscant i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
17: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
24: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
13: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
16: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Obrim plana econòmica, la inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
16: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
13: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
1: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
4: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
1: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
13: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives tant pel que fa a la producció com als preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a la de l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
16: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
13: Canal T, Dani Camacho.
5: El preu de la garrofa se situarà al voltant dels 40 cèntims del quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys, un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
6: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
5: En el cas de l'ametlla, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patís més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
13: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals podria haver servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa que sigui del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
7: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament, que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, que han d'esperar 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
25: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin, les puguin portar a vendre aquí.
7: Segons la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, la normativa és del tot inviable i no resol, afirmen, una problemàtica existent entre els pescadors des de fa anys.
0: Notícies en xarxa.
16: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
2: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
13: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
8: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té a més un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant el cap de setmana també es podrà visitar el castell de Calafell amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trepat, regidora de Cultura de Calafell.
9: És una bona ocasió, doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval. Cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
8: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
13: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
16: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passatge d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
13: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà, procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
16: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
13: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la capital de la Segarra arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
10: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
12: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de l'aquelarre.
10: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
13: I abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa, perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
14: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien?
11: Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
14: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima continua i pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes ànimes és arribar a la perfecció. Per tant, la fraternitat, l'ajuda entre tots és molt important.
11: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
14: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva... Això era ajudar el pròxim.
11: La ruta del moviment espiritista Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.

0: Aquest cap de setmana comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp de l'Eibar. Diumenge el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esport Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. El club arlequinat, camí dels 10.000 socis, està visquent el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà. El Girona serà a Montilivi a 2:15 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. I l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet històries el primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference. Des de Ràdio Televisió Andorra informa Héctor Azà.
1: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Felip Ortiz sempre van portar la iniciativa. A les acaballes de la segona meitat es succeïen les ocasions amb l'entrada d'un gran Juan Cámara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Drita esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Cámara es va posar l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava al moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter, clau en les eliminatòries prèvies, va mantenir el cap fred i no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
0: Moltes gràcies. L'Inter Escaldes, que ha fet història en bàsquet, avui es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esperoni Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, a Pau Villafanyi.
2: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espart Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
3: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando empezar a jugar. Sé que no, son días que no te has faltado de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
2: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
0: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell Barça. Demà, la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts Ubae. I també us destaquem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
4: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal i prevenir incendis. A més, es compromet a triplicar la gestió forestal fins a arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees. El president Salvador Illa reivindica que per protegir els boscos és un acte de país i avisa contra el negacionisme climàtic.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
1: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, recordem-ho, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha reconegut, ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada.
3: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
1: I la inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa al 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC. L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma, la xifra suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. I les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'avui a mig pal i també ho faran demà dissabte. El consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. Els Mossos van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors d'aquesta agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança. I acabem parlant del Barça. Líder ja de primera, els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició més va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa.
0: A continuació podeu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.
4: En Pedro García és un professor de secundària d'Olesa que va patir dues trombosis que gairebé el maten després de vacunar-se amb la vacuna d'AstraZeneca contra la Covid l'any 2021. Després de lluitar 4 anys perquè ho consideressin un accident laboral, es va haver de vacunar perquè era un treballador essencial, finalment un jutjat de Barcelona va reconèixer que el seu cas havia estat un accident de treball. Avui parlem amb en Pedro perquè acaba de publicar 17 de marzo, La vacuna nos cambió la vida, un còmic amb il·lustracions de Daniel Torrado on narra la seva història. Ens interessa especialment perquè Sant Joan de les Abadeses hi té un paper que coneixerem amb aquesta entrevista. Hola, Pedro.
5: Hola, bon dia.
4: Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
5: A vosaltres.
4: Quant temps després de la vacuna d'AstraZeneca vas tenir les trombosis?
5: Doncs en principi les trombosis aquestes rares per les quals es va paralitzar la vacunació durant un temps a Espanya i després es va retirar la vacuna AstraZeneca solien sortir cap a les 2 setmanes aproximadament del moment de la vacunació. I en el meu cas més o menys va ser així. Vaig estar 2 setmanes més tard de vacunar-me molt mal de panxa, el que passa que com que era l'època aquesta del Covid que no em visitaven em van començar a tractar com si fos una gastritis. I al cap d'uns dies doncs, ja vaig començar a patir amb la sang i ja vaig anar a l'hospital i ja, a partir d'aquí ja va començar tot.
4: I després quan vas tenir clar que era en efecte de la vacuna?
5: Doncs jo el tema, clar, en el moment que jo vaig passar per la UCI perquè que a part de tenir la trombosis em va passar també això de la baixada de plaquetes. Que era un un episodi força estrany. Normalment tenir trombos al pulmó, jo vaig tenir un trombo al pulmó i un trombo a la vena porta. El trombo pulmonar és bastant habitual, cada dia entra gent a l'hospital per trombes al pulmó, però el que no és habitual és el trombo a la vena porta, que és la vena que rega el fetge. Llavors, el fet de tenir el trombo en aquesta zona, més la baixada de plaquetes, que no pujaven, va ser una baixada dràstica, em va fer estar força temps a l'hospital, no? Sí. I justament es van començar a publicar els primers casos també d'aquest tipus de trombosis a Europa, i a mi em va fer pensar des del primer moment, veient que els metges tampoc sabien trobar quin era l'origen, doncs que segurament havia estat la vacuna.
4: Reconèixer que les vacunes van tenir efectes secundaris greus en algunes persones, com en el teu cas, no vol dir que no funcionessin, i de fet sabem del cert que van salvar milers de vides, però en tot cas crec que et vas trobar reticències a l'hora de...
5: Va costar, perquè en el seu moment cap metge volia signar un paper conforme, digués, que havia estat la vacuna, no? Jo el que vaig fer va ser demanar per escrit quan va arribar el moment de la segona dosi. Nosaltres ens vam vacunar, els docents ens vam vacunar cap allà al febrer, i cap al juny tocava la segona dosi. Llavors jo vaig demanar per escrit que em diguessin què havia de fer. Llavors ells mateixos em van recomanar que no em vacunés amb AstraZeneca perquè els trombos que havia tingut podria haver estat causa de la vacuna. Em van aconsellar vacunar-me amb una altra marca, però jo ja vaig decidir no vacunar-me més. I mica en mica, doncs, com que no hi havia cap altre motiu, em van fer tot el tipus de proves, jo no tenia predisposició a tenir trombes ni res, doncs sí, al final, mica en mica, ja van començar a admetre que havia estat la vacuna.
4: La teva lluita, la forta i important, justament va ser perquè es considerés accident laboral, no?
5: Sí, perquè jo i la gent amb la que després vaig anar buscant per ser social i vam muntar l'associació a tot l'estat, ens vam vacunar per obrir les classes. En aquella època vam tenir un temps de que les classes eren online i es demanava aquest esforç per part del professorat i sobretot també per donar exemple a les famílies i als alumnes. Nosaltres en cap moment vam ser antivacunes, la prova és que ens vam anar a vacunar i vam ser responsables. El que demanàvem era que nosaltres havíem fet la nostra part, però que si ara aquesta eina per aturar la pandèmia, que va per anar a treballar, que va ser la vacuna, ens ha causat, fins i tot hi ha persones que han mort, no?, per les trombosis greus que van patir, doncs que reconegui com a mínim que hi ha un accident de treball.
4: Perquè la gent ho entengui, per la gent que potser no s'hi hagi trobat mai, quina diferència hi ha entre que sigui considerada accident de treball i no?
5: Doncs la diferència està que al principi la teva baixa te la consideren com a malaltia comuna, ¿vale? I el canvi a malaltia professional, què implica? Doncs, per exemple, en el cas de que jo, per exemple, acabés incapacitat, el meu tromba del pulmó me'l va poder operar la mateixa nit que vaig ingressar, el 17 de març, però el trombo pulmonar, el trombo abdominal ja el tinc per sempre. Per tant, el meu fetge no es rega com a la resta de la gent. Va crear uns capilars i es va regant com pot. De moment estic bé, però ja em van dir, potser d'aquí un temps de regar-se d'aquesta manera, doncs comencem a tenir complicacions. Si aquestes complicacions no em poden deixar anar a treballar, la meva incapacitat no seria per malaltia comuna, sinó que seria per malaltia professional, per accident de treball. Per tant, la meva pensió que jo hauria de cobrar, doncs seria una mica més elevada. Si jo acabo morint perquè el meu fetge falla, doncs els meus fills tindrien dret a una pensió d'orfandat superior a que si és una malaltia comuna, no? Llavors, és un blindatge, en aquest sentit és un blindatge de coses que poden venir en el futur.
4: De fet, això és, potser també pensant més en els altres, no? Llegit, perquè al final el que pot passar o no pot passar no depèn d'això, no? I esperem, doncs, que no necessitis, no?, tot el que ens acabes d'explicar.
5: Esperem que no, però, per exemple, jo he tingut la sort, no?, durant aquest temps també, doncs, he parlat amb molts malalts, no?, professors malalts, infermers, veterinaris, guàrdia civil, algun mosso, però també he parlat amb familiars d'alguna persona que ha mort, no? i els seus fills es mereixen doncs, que puguin tenir la pensió que cal, no? I encara estan lluitant amb el tema judicial perquè no els consideren que fos un accident de treball. Per tant, aquests nens que han perdut, per exemple, a la seva mare, que era una professora de Marbella de matemàtiques, doncs no estan gaudint d'una prestació que haurien de tenir per aquest fet, no?
4: No ha causat jurisprudència el teu cas?
5: No, perquè en principi ara, en el meu cas, el primer va ser el Tribunal de l'Ús Social de Barcelona que ja va reconèixer l'accident. Nosaltres vam demandar al Consorci d'Educació, a l'INSS i a la Mútua. El Consorci i a l'INSS ja van admetre la sentència, la van considerar que era justa, però la Mútua no, la Mútua va recórrer. Llavors, ara fa un parell de setmanes el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ens ha tornat a donar la raó. De moment, perquè creés jurisprudència, hauria d'arribar al Suprem. Llavors, encara no sabem si la Mútua tornarà a recórrer o no. En el cas que tornés a mostrar disconformitat i arribés al Suprem, sí que el Suprem, la seva decisió, marcaria jurisprudència.
4: Perdona, pel nostre desconeixement, però si llavors la Mútua ara no recorre, no arribarà al Suprem i no crearà jurisprudència?
5: No. Representa que no, tot el que tota persona afectada que volgués que se consideri accident de treball, pues hauria de fer tot el procediment que he fet jo, no? Fer una demanda que no està d'acord, un primer judici al Tribunal de l'Ús Social, a veure com aquest que diu, i si no... El que sí que sabem que a Catalunya, com a mínim, el Tribunal Superior de Justícia ens està donant la raó, que això sí que facilitaria que el primer judici de l'Ús Social ja s'entendria que hauria de ser favorable.
4: Ara deus tenir sensacions encontrades, no? Que diuen perquè, d'alguna banda, potser podries ja també que el teu cas es tanqués, però a la vegada el fet de que s'elevés podria ser bo per a totes aquestes altres persones, però també hi ha risc, no?
5: Sí, hi ha risc perquè a vegades el Tribunal Suprem acaba de fer sentències una mica més polítiques, no? I en aquest sentit, si es barreja la política, pot anar en contra nostra. Però jo crec que aquesta lluita és col·lectiva i per mi té més sentit que acabi al Suprem i que més persones la puguin es puguin beneficiar, no? Ja no únicament les persones que ara hem tingut uns problemes, és que si d'aquí 3 anys hi ha una altra pandèmia per un altre virus i es torna a fer vacunes en temps rècord, la gent ha de veure que l'Estat respon. Jo poso un exemple. Qualsevol medicament triguen 10 anys en que puguin estar al mercat, ¿vale? És a dir, són 10 anys de proves. Veure quines persones pot ocasionar algun tipus de malaltia, mirar bé les concentracions. Nosaltres estem al 5è any des de que es va fer el medicament. Per tant, encara quedarien 5 anys de proves. Qualsevol altre medicament encara no estaria al mercat. Per tant, encara poden sortir altres efectes secundaris que de vegades no són immediats i que triguen més temps a sortir. No? I per tant, que la societat vegi que l'Estat que t'anima a vacunar-te o t'obliga d'una manera moral, no? Perquè fins i tot havien de protegir els avis i a les persones vulnerables, doncs si passa alguna cosa, si la gent veu que l'Estat està allà, quan parlo de l'Estat parlo de tot, de les comunitats autònomes, dels ministeris, doncs la gent continuarà vacunant-se. Espanya era un país que es va vacunar en pandèmia amb 95% de la població, és una passada. En canvi, ara ja no tant. Han baixat moltíssim la vacunació de la gent i fins i tot dels sanitaris. I llavors jo crec que nosaltres sempre diem que el fet aquest també de que l'Estat ara et diu que et vas vacunar perquè vas voler, que era voluntària i que no assumeixi la seva responsabilitat, això fa que la gent desconfiï. I per tant ara tenen l'opció de poder reparar aquest fet, no?
4: Tu ets professor de ciències.
5: Sí, jo sóc de física i química.
4: Entenc això amb el renomament científic i pel que tu comentes, i ja ho has comentat, no sou antivacunes, no? Simplement a tu vas tenir un efecte secundari i vols que quedi clar que va ser per aquesta vacuna i que tu te la vas posar doncs, perquè estaves obligat, si més no, per tornar a treballar i que per això doncs, consideres que ha de ser accident laboral. Però entenc que, tot i que ara, evidentment, per la teva experiència personal, no has tingut una bona experiència, sinó just el contrari, amb la vacuna, però ets antivacunes, per dir-ho d'alguna forma?
5: No, jo no sóc antivacunes. Jo sóc antivacunes de les experimentals que s'han posat potser amb un temps rècord i que després l'estat passa de tu, no? Mm-hmm. Jo, els meus fills, tenen el calendari de vacunació i els anem pausant totes les pautes de vacunes que estan contrastades i que han tingut aquest temps de... Mm-hmm. aquest temps d'assajos clínic i d'evidència científica, no? Que sí que ara, jo què sé, al meu fill, per exemple, la vacuna de la Covid no li vam posar, perquè una vacuna que portava un any i que no era necessària pels nens petits, doncs no... El risc que hi ha és que tot el que suposa demanar que es pugui parlar d'aquest tema, ja ràpidament ets antivacuna, no? Mm-hmm. I aquest és el risc. Mm-hmm. Jo vaig tenir la sort de comparèixer a la Comissió de la Vacuna. Jo vaig anar a Madrid al Congrés dels Diputats a parlar del que ens havia passat, no? Mm-hmm. I moltes de les coses que es van parlar i tal no s'han portat a terme. Mm-hmm. Van treure unes recomanacions i unes conclusions i no s'han portat a terme. Mm-hmm. I és una llàstima, perquè era que et deia, la gent ha de confiar en l'Estat i amb els metges, i si no hi ha transparència, si no reconeixen les coses que han passat, doncs farà que augmenti aquest percentatge de gent que ja no vol vacunar-se de cap vacuna, no? I aquest és un risc que l'Estat, si no entoma el tema, ja se l'està trobant, aquest tema.
4: Anem-nos acostant a Sant Joan de les Abadeses, perquè algú pensarà, i per què l'esteu entrevistant a la Veu? Per tu, vas decidir en algun moment explicar la teva història, a més fer-ho en còmic. Explica'ns una mica com va anar això.
5: Sí, un cop vam guanyar la sentència, no? Que vam dir, això ho hem d'explicar, no? I arriba més gent, perquè fins i tot molta gent em va veure, perquè va sortir a TV3 el dia de la sentència, van publicar la notícia, però molta gent no s'ha enterat, no? I llavors vam dir, bueno, vam fer un còmic que sigui una manera també més visual de poder explicar la meva història, no? I llavors, com arribem a Sant Joan? Doncs resulta que quan jo surto de l'hospital surto molt, molt feble, molt feble, i tinc el problema que hi ha unes dues cames que no puc aixecar el peu, és a dir, no tinc la força suficient, el nervi em falla i no puc fer el trepitjar un pedal, per tant no puc conduir. No. I llavors això és a l'abril, maig, venim de la pandèmia, i la meva cunyada, la meva dona, diu, bueno, hòstia, de cara a l'estiu aniria molt bé una mica de natura, i comencen a veure opcions i s'adonen que per pujar a Sant Joan de les Abadeses hi ha una línia d'aibús que porta, que podríem anar sense que jo pogués conduir, i aterrem a Sant Joan i acabem jugant un pis allà al poble. I en el còmic doncs, surten doncs, això, les passejades per la Mallarenga, doncs surt el pont emblemàtic, no?, de Sant Joan. Nosaltres hem estat durant anys venint a Sant Joan, la meva cunyada continua allà amb un pis, i per nosaltres va ser la medicina, és a dir, després de la pandèmia la millor medicina va ser poder fer natura, poder tenir la tranquil·litat d'un poble com Sant Joan, i vam dir, ha de sortir Sant Joan, ha de sortir del poble, ha de sortir el còmic, perquè ha estat part de la meva recuperació. Jo al cap d'un mes i mig ja podia conduir, ja, però va ser un encert poder venir a Sant Joan, no? I llavors era, com dir, també hem d'explicar, no?, les coses bones que m'han passat i moltes vegades que la part de la recuperació d'una malaltia passa doncs, a tenir un bon entorn on poder gaudir de la natura, de poder fer recorregut, no?, de poder gaudir del Ripollès, i no he volgut deixar de passar aquesta oportunitat, no?, de poder mostrar, no?, en el còmic doncs, que teniu la sort de tenir un gran poble, no?, amb una natura, i que és un tema de salut molt important.
4: Per tant, això, no sé si havíeu vingut alguna vegada ja a Sant Joan abans de decidir-ho fer per la pandèmia.
5: Havíem estat de petits, però no, portàvem anys que no havíem estat a Sant Joan.
4: I no sé si... Això, quant temps hi vau estar? Ja ho has comentat, però no, perdona, no ho
5: he... Sí, nosaltres vam estar amb el pis llogat un parell d'anys, però sí, seguim pujant, perquè la meva cunyada continua allà, i anem cada any a la piscina, i anem cada any, per exemple, vindrem aquí a la Fira del Trasto, és a dir, que intentem pujar sovint a Sant Joan, ja s'ha quedat com una cosa instaurada, que ens agrada molt, i era important això, que sortís el còmic, perquè moltes vegades els metges... i el sistema sanitari recomana medicaments i recomana coses, però que una gran part de la medicina és aquesta, no? El poder fer esport en un ambient de salut tan important com és la natura de Sant Joan, no? I també podria servir d'exemple per a altres persones que puguin tenir un procés semblant, no? De qualsevol altre tipus de malaltia, doncs que entendre que tenir la sort de tenir aquests espais naturals que teniu de riu i de gorgs i de camins, de ponts, doncs això és un fet que a mi m'ha ajudat moltíssim amb la recuperació, no? Tant física com mental, que també és una part important.
4: Doncs escolta, t'ho molt, moltíssimes gràcies. Sé que hi ha un projecte també per fer una obra de teatre, em sembla que hem escoltat.
5: Sí, tenim en ment, ja tenim el guió, l'estem acabant de perfilar, hi ha una persona que la té al cap i ja la té escrita, i ara estem acabant de veure com la podem portar, perquè ens ha sortit una mica llarga, però jo crec que aniran sortint cosetes, és a dir, que la història no s'acaba aquí, al final hem de buscar diferents maneres d'arribar. Doncs mira, gràcies al còmic, doncs avui estic parlant amb vosaltres i segurament doncs, això, gent de Sant Joan s'enterarà de la història, i amb l'obra de teatre doncs, ja arribarem a un altre tipus de públic, i la idea és una mica doncs, això, crear consciència del que ha passat i prevenir una mica doncs, accions de futur que puguin passar i que la ciutadania doncs, estigui, no tingui por a fer els passos que ha de fer, però sí a demanar que l'Estat compleixi la seva part.
4: Doncs Pedro, moltíssimes gràcies. Ja coincidirem segurament algun dia pel poble i ara em fixaré ben bé amb el còmic per veure si està prou ben fet i et reconec, si no ja buscarem la fotografia. Perquè doncs com bé comentes va sortir als mitjans i així et podrem posar cara i saludar-te també com a
5: nou. Sí, no, perquè jo us vindré a portar un còmic aquí a la ràdio perquè el tingueu i podeu veure doncs, una mica tota la història i la part de Sant Joan, que em fa molta il·lusió que ho pugueu veure també.
4: Doncs agraït també, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
5: Molt bé, una abraçada i molta salut.

0: Esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. I Tirant lo Dau es defineixen a la seva web com un grup d'aficionats als jocs de rol. Més enllà d'oferir partides i xerrar sobre el rol, la comunitat també té l'objectiu de crear jocs i aventures en català, així com traduir jocs de rol abocadors per ampliar-ne el catàleg i facilitar que tothom qui ho desitgi pugui gaudir de petites joies traslladades a la nostra llengua. Avui parlem de Tirant lo Dau perquè l'edició d'un dels jocs que han traduït, Cairn, o Cairn, no sabem exactament com ho pronunciaria en anglès, ha guanyat el premi al millor joc de rol en català de 2025. I en parlem amb en Sergi Vidal, o en Barbarroc, com vulgueu conèixer-lo, perquè és membre de Tirant lo Dau i part d'aquest premi. Hola, Sergi.
1: Hola.
0: Com va això?
1: Bé, un altre cop per aquí.
0: Sí, home, però, doncs perquè fas coses i ens agraden i ens criden l'atenció.
1: Coses diferents, avui un altre rang.
0: Sí, sí, i això, no sé si ho hem explicat bé, això de Tirant lo Dau, és així?
1: Sí, som una comunitat de jugadors de rol en català, tenim un xat de més de 400 persones, o sigui, som uns quants de tot Catalunya i es dediquen a això, a part de jugar en català, portar el rol a la taula en català, perquè és, de sempre hem tingut una herència de jocs en castellà que potser involuntàriament et portaven a també portar la partida en castellà. Aquest és l'objectiu, jugar en català, que és la nostra forma natural, i per això també fem traduccions sobre dels jocs que juguem.
0: En el nostre cas, el meu entorn, ja saps que també doncs, tinc un passat friki, ara no és present perquè no em dona la vida, però que nosaltres sí que recordo que amb la meva colla jugàvem a rol i jugàvem, és veritat, en català, les partides eren en català, però clar, quan anaves a buscar els llibres, les fitxes, totes les descripcions, tot era en castellà, sí, i sí. No? Era una mica així.
1: De fet, bueno, si ens remuntem als inicis del rol, va ajudar, jo em vaig perdre el tren d'adquirir aquesta habilitat, però era tots els manuals estaven en anglès, i molta gent va ser una manera de traure's cap a d'un interès d'aprendre la llengua o de traduccions, perquè no hi havia material. Llavors, després, el castellà va arribar a tot el mercat, i una miqueta a vegades, sobretot no tant aquí a comarques, però sí que a la gent no li costa res canviar el castellà, doncs també passava amb els jocs. Si ja ho tens la fitxa, tens el manual, el reglament, acabaves parlant en castellà, i això és el que es vol una mica tornar a recuperar.
0: De fet, jo recordo jugar al Senyor de los Anillos, no?
1: Clar.
0: Em sembla que l'editorial o qui ho publicava era
1: Joc Internacional.
0: Sí. No? Que justament és el joc en català, no? Per tant que...
1: De fet, Joc Internacional, que va ser històric amb tot això, tenia algunes llicències com El Senyor dels Anells traduït al català. Va ser dels primers que això, també com La crida d'en Tulu, això.
0: Molt bé. Tirant lo Dau, us reuniu presencialment?
1: On som més actius és a nivell digital o online, amb xats i també amb xarxes socials, però també es fan unes trobades cada any. Ara aquest mes en tenim una on es fan, em sembla, ara no recordo, però més de 20 partides preparades que la gent pot venir a participar i jugar i descobrir jocs. O sigui, un cop a l'any almenys en reduïm, o dos.
0: I així en línia també entenc que deu haver-hi gent que juga, no?
1: Sí, jo no sóc, jo no ho he provat i em costa una miqueta perquè crec que el rol ha anat sent una cosa com de molt, molt reduïda, de nínxol, però ja ha anat evolucionant en diferents versions, no? I inclús hi ha jocs de rol en solitari que pots jugar tu amb un reglament, una mena d'oracle que es diu, que et don respostes a les decisions que prens, i una mica hi ha alguns tipus que són com escriure un llibre en tota la teva història. És com crear una novel·la, però on tu ets actiu i la vas, els daus o l'atzar també et donen una guia, no? Però també hi ha, ha anat a les noves tecnologies a nivell d'això, de poder-se reunir gent de diferents llocs que ens costaria trobar una taula on poder estar tots junts i unes hores determinades, i amb això pots jugar amb gent que has perdut el contacte, el que sigui. Una mica experta el caliu que hi ha en una taula que com a típic és el que sempre m'ha entès com a joc de rol, no? Reunir-se, riure, parlar i explicar històries.
0: De fet, ara mateix he recordat que ara que la intel·ligència artificial, vull dir, tothom la té al mòbil, s'ha popularitzat molt ràpidament i tothom en fa ús, que t'estic parlant de poder fa 4 o 5 anys que ja existia una aplicació que era per jugar a rol i era el qui et feia de màster era la intel·ligència artificial. Ja s'aplicava, no?
1: Sí.
0: Potser va ser la primera aplicació que vaig veure que vaig pensar, ostres!
1: És un món una mica conflictiu i també apassionant. Les IAs en el rol poden funcionar molt bé, però també han agafat una miqueta... Hi ha aquests dos mons, no? El rol també, com aquest, el que parlem d'aquest subvall, d'aquest joc que hem tret, torna una miqueta a aquests inicis, no? En els OCRs, que són els jocs de la vella escola, de tornar als inicis, amb manuals que el tens a la mà, i fullejar, i grapes, i això, no? Llavors, clar, hi ha gent que ha sigut una mica... els té una miqueta com de mania, diguem, a crear d'aquesta manera tan senzilla i tan... poc de... o sigui, amb un esperit darrere molt pobre, crear històries així. I llavors... però sí que és veritat que si les utilitzes bé, doncs pots crear personatges, pots tenir fils d'històries, pots jugar sol, és un altre camp, però...
0: Com a eina de suport a un màster, no?, que hagi de desenvolupar una història, poder estar encallat i vulgui... Explora'm... formes de... però sempre mantenint el poder del màster, no?
1: Total, o sigui, tu pots, o sigui, com tot, és una eina... Per exemple, abans també vam començar amb els jocs que havies d'anar-te comprant i es venien més... havien llibres o suplements, mòduls, on desenvolupaven una zona d'un món de fantasia perquè tu no tenies accés a... No havia un Google per poder buscar. Ja simplement amb l'internet ja et permetia buscar molta informació, compartir mapes, fotocopiar-te'ls després o imprimir-los o el que fos, no? Ara amb això encara hi ha més. El que passa és que aquí està una... cada un és lliure de jugar amb el que li agradi, però potser la història humana creada per algú és més interessant i llavors potser això et pot arribar a ajudar a fer diferents detalls. Un personatge, doncs, desenvolupa amb aquest, doncs ja tens totes unes idees que t'ajuden, però la teva base la portes tu amb les regnes a les mans, no?
0: Ens anem anat per pataneres, però sí, no tant perquè tornem a parlar. Ara que hem plantejat aquest context de la IA, justament amb aquest projecte amb el qual vau guanyar aquest premi, justament fa el contrari, deixa de banda totes aquestes eines.
1: Correcte.
0: Per tornar al paper, a la part de tocar, a les il·lustracions fetes per una persona. Parla'ns de Cairn, què és exactament?
1: Mira, Cairn és un joc molt fàcil, amb un reglament molt accessible per tothom, que en seguida te'l pots llegir. Intenta això, reunir unes regles molt senzilles per jugar a rol una partida. Quin tipus de joc és? Doncs és un sistema ambientat en un món de fantasia.
0: Potser portem molta estona i algú diu, què és el rol?
1: Aquesta és la pregunta més difícil.
0: Fem un resum, però és justament això, no? És un...
1: Bueno, és difícil perquè molta gent a vegades... se li fa, o sigui, té uns tòpics que també s'ha fet una idea i és algo molt senzill. És qüestió els jugadors el que fan és crear una història entre tots on en les seves decisions marquen el camí d'aquesta història. Si no és un guió tancat ni definit com podria ser un videojoc, que pot ser molt emocionant, però en veritat algú ja ho ha controlat, les coses que passaran. En aquí tu ets lliure amb grup de les teves actituds, les decisions que prenguis, regides per un reglament però molt suau, et permetran arribar a crear un tipus d'història i viure un tipus d'història o un altre.
0: Hi ha una persona que dirigeix, que és el que va prenent certes decisions.
1: Si entrem en una capa més, més tècnica, això, o sigui, hi ha una persona que també és un jugador, però és el director de joc, que planteja aquesta història... I els altres jugadors reaccionen amb ella, no? I una miqueta el reglament està per donar un esquelet a això, o sigui, no és una decisió o sigui, arbitrària del director de joc el que pas, el que si tu tens èxit davant o no d'una situació, sinó que el reglament o sigui, apoyat per un, o sigui, sobretot normalment per daus, però hi ha altres motors de joc com les cartes o coses així que et permeten un atzar basat en una fitxa de personatge que tu tens, on tens unes característiques, unes capacitats que pots fer, doncs et permet realitzar accions.
0: Per exemple, jo sóc un guerrer, porto una espasa i m'estic barallant amb un orco, no?
1: Exacte.
0: Un orc.
1: Sí.
0: Doncs, per dir-ho fàcil, el que porta el joc diu, doncs mira, ara per fer-li mal o per fer-ho molt fàcil,
1: sí,
0: has de treure més de no sé quant amb un dau, no?
1: Correcte.
0: Llavors tu tires del dau i segons això pot ser que tinguis sort o que
1: exacte,
0: no tinguis
1: un personatge
0: sort.
1: Que sigui més ràpid, més hàbil, més destre amb l'espasa, potser serà, tindrà més possibilitats de clavar-li l'espasa aquesta en l'orc, però potser si ho fa un guerrer tindrà tanta força amb la seva destral que serà més fàcil que aquella ferida sigui mortal per aquell monstre.
0: I un que sigui molt àgil però no sigui fort potser decidirà esquivar-lo l'últim moment, no? I
1: exacte.
0: I l'orc doncs, llavors caurà a terra, no?
1: Això.
0: Que
1: el que passa és que el rol tot sempre ha tingut i tenim una influència molt gran de Dungeons and Dragons, que és això, era molt més estar... Va començar una mica a cavall quasi amb un més tàctic, amb un tauler de poder matar aquests enemics, però el que diu la paraula de rol és això, és interpretar un rol. I fora d'aquests combats, que tot joc té el seu reglament o sistema, doncs hi ha tota l'altra riquesa. Les teves decisions, a lo millor, precisament, o si el director de joc té un... Amb aquests jocs més de vella escola, ara n'hi ha altres tendències que també són molt interessants i porten a unes vivències de joc molt diferents, però aquests de la vella escola importen molt les teves decisions, no? A lo millor, doncs, per la... no només en el combat, potser és més interessant fugir d'aquell combat i com amagar-te, com borrar el teu rastre de les petjades que has deixat perquè no et segueixin, etc.
0: Sí, sí, l'exemple de la lluita és el més bàsic i més clàssic i que potser més gent entendrà, però vull dir que a partir d'aquí pot ser qualsevol joc, i estem parlant d'espases, però podíem parlar d'espionatge, com podíem parlar de superherois, com de pirates. Molt bé, doncs ara sí, explica'ns ara què és Cairn.
1: Doncs, què més us puc dir? Bueno, Cairn és un joc de fantasia i exploració on està ubicat en un bosc no conegut, o sigui, no situat en un món concret, no és ni Terra Mitjana de Tolkien, ni és un món o sigui, apoyat sobre cap novel·la, on aquesta sensació de no saber per on acaba el món ni què pots trobar en aquest bosc, doncs dona aquesta sensació evocadora de poder viure aventures aquí dins i explorar. Llavors, com et dic, és un sistema molt fàcil, però que ha agafat un cert renom perquè el seu autor, en Yokai Gal, és un autor, o sigui, emergent amb tot aquest món més de creadors independents, i, bueno, està traduït a diverses llengües i ens faltava el català, i amb els amics de Tirant i el company en Víctor Rodríguez, que és el que ha fet tota la traducció, també amb el suport de tot el grup, perquè quan tenim dubtes en paraules i això, doncs ho posem en comunitat, busquem la traducció, perquè, clar, venim de l'anglès amb algunes paraules, també tenim vicis en castellà que s'han anat adquirint amb el temps i llavors pues, anem treballant-ho.
0: Perquè l'autor aquest va dissenyar aquest joc i l'ha fet amb una llicència que es diu Creative Commons, que permet a tothom qui ho vulgui doncs, modificar-lo, traduir-lo i posar-lo a disposició, que és el que doncs, heu fet. Però és que, a més a més, i aquí va la teva part, hi heu donat un aspecte visual, no?
1: Sí, l'autor permet que es faci una traducció del joc. Ell té unes il·lustracions en el seu propi joc on tu pots tractar amb aquests autors per si t'interessa que te les llicencien o no, però nosaltres vam fer una nova maqueta des de zero i donant-li pues, un caràcter més proper i més català. Llavors, sobretot la portada, que és del il·lustrador Apeles Mestres, que és un mestre de la il·lustració en català, ha fet aquí una... una rodona. Mm-hmm. I tot d'il·lustracions que són de lliure disposició perquè ja han cedit els seus drets o ja han prescrit, són de domini públic, volia dir, i he anat buscant tota aquesta ambientació, que totes lliguessin una miqueta, que respiressin el mateix estil, per donar aquest toc de que és un manual fet amb un paper que ja té una textura com si fos un envellit. Vaig buscar les imatges de papers en blanc, ja de llibres antics, per agafar aquesta textura, i tipografies de lletra pues, també que semblin com de l'època, i dona tot pues, un ambient, un caire pues, molt, molt retro, i que et transporten una miqueta en aquest món i aquesta època.
0: I en aquestes taques com de fong, no? De pergamí que està allà
1: d'aquell llibre que allà fa aquella olor de paper vell.
0: M'ha agradat això, no? Sí. Poder-lo tenir, perquè és bonic, no, i no haver de patir aquelles olors que fan aquests llibres, que vas tirant enrere.
1: Exacte.
0: Per tant, perquè això, abans dèiem, quan s'ha de parlar de la intel·ligència artificial, perquè una de les coses que l'autor diu...
1: Sí, ell posa uns requisits, has de poder-ho, o sigui, descarregar gratuïtament, pots fer una donació a l'autor, o en el nostre suplement, diguem, o en la nostra versió catalana, però... cedeix els drets mentre el facis amb el mateix ordre de llicència de Creative Commons, que és que puguis, de lliure disposició, puguis descarregar gratuït i també penjar-ho amb... Nosaltres tenim penjat a Lulu, que és una impremta sota demanda, que pots comprar la teva còpia física, on tampoc pot haver-hi com un benefici. Quan tu fas compleixes aquests requisits i el que em preguntaves, no has fet aquesta edició amb intel·ligència artificial, sinó que és feta per autors i per artistes humans, doncs pots també fer-te tu un de més qualitat i llavors pots vendre-ho a altres llocs i tindre-ho amb jornades o coses així.
0: Per tant, si jo vull tenir un com aquest que tens tu aquí damunt de la taula, que la gent podrà veure amb imatges a les xarxes, quan he de pagar?
1: Aquest pots de fer... hi ha una plataforma que es diu itch.io, on hi ha el joc original en anglès, en totes les altres llengües, i també hi ha la nostra a partir de l'usuari de Tirant-lo Dau. En allà es pot fer amb descàrrega gratuïta el que és el PDF amb totes les eines que necessites.
0: Sense el disseny aquest.
1: Amb el disseny. Amb el disseny i tot. I llavors això t'ho pots imprimir. Jo aquesta còpia que tinc me la vaig fer jo a casa, impresa, i per donar-li aquest toc encara més retro, doncs me la vaig cosir amb cordill autèntic, no? O sigui, ja no en grapes, però vull dir, tu pots imprimir, ja té les textures tot exactament igual que aquest, i pots tenir la teva còpia. O si vols, que no tens ganes d'imprimir-t'ho, ni fer-t'ho tu, ni retallar, doncs pots encarregar-ho a aquesta... o qualsevol servei, o podries fer-ho amb una impremta. Però hi ha aquesta de Lulu, que tenen tot un catàleg de llibres sota demanda d'autors, això, independents.
0: A Lulu quant costaria, per curiositat?
1: No ho tinc clar, però em sembla que entre 7 i 9 euros, una cosa així.
0: Molt bé. La gent veurà que és molt xulo, és molt bonic, i a més aprofitant això amb imatges brutals, no?
1: Sí, realment a mi m'agrada molt tot el que són els gravats d'això del segle passat, de fa dos segles, diguem, i trobo que és un art que, en contraposició a això, és el que es crea amb les IAs, que tot fa la mateixa olor i tot es veu que hi ha aquest estil, doncs, ostres, hi havia uns autors que, a més, gravaven sobre fusta, després s'imprimien per fer aquestes còpies, i buscar tot això en bancs en bases de dades de llibres antics, i això costa perquè has d'anar passant pàgina per pàgina fins que trobes alguna que s'adapta al text que tu tens, no? I que no sigui totalment diferent de la següent, i que pugui representar el que estàs escrivint.
0: I això, explica'ns, no? Hi eres tu el dia del premi? Hi eres físicament?
1: Doncs no, aquesta edició no vaig poder anar. Era al Festival del Joc del Pirineu, a la Seu d'Urgell, que és un festival molt interessant també, perquè durant 3 dies al cap de setmana... el festival dura, em sembla que més d'un mes, amb activitats, però hi ha aquests 3 dies intensos que tota la Seu d'Urgell s'omple els carrers de taules de jocs, de diferents activitats, i es fan cada any aquest reconeixement a diferents, a diferents això, categories, joc de taules i o sigui, autors, il·lustració dels jocs, però aquest any hi havia un premi nou que era el joc de rol en català, perquè si no competíem en una lliga que no era la nostra, i de fet es teníem tres, o sigui, els tres o sigui, nominats eren gent que estem vinculats a Tirant lo Dau. O sigui que el premi quedava a casa segur.
0: Bueno, en tot cas, això, el primer és el primer guanyador, no?
1: Sí, exacte.
0: Perquè no n'hi ha hagut d'altres. El primer cop que es dona aquest premi, no?
1: Sí.
0: I sí, d'alguna forma obre camí, no?
1: Sí, sí.
0: Esperem que sigui així. Molt bé. 7:40 va el Cairn a Lulu.
1: Ah, veus?
0: Mm-hmm. I és amb aquest mateix paper o no? Seria amb aquest tipus de paper o...?
1: Té la textura d'un paper envellit, però clar, és un paper imprès de qualitat, no sé quin gramatge té, però jo he vist les còpies i són de molt bona qualitat. De fet, es veuen més bé que aquesta que em vaig fer jo, una mica que la vaig voler envellir tant que costa una miqueta de veure.
0: L'ha vist l'autor?
1: Sí, li hem passat una còpia, jo no controlo massa d'anglès i per això ho ha fet el meu company, el traductor, i ha anat parlant, però sí, sí, està molt content d'haver rebut un premi indirectament.
0: Està content i així li ha agradat, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs, Sergi, moltíssimes gràcies. No sé si estàs treballant en alguna altra cosa.
1: Bueno,
0: sempre.
1: De fet, estem treballant amb... Ja existeix la segona edició de Cairn i volem... Amb el company ens hem engrescat i tenim ganes de fer la traducció. És un llibre molt més gruixut i... porta noves professions, noves classes de personatge i això. I després, bueno, amb tot el meu món també portem aquestes coses, els dissenys de tots aquests mons de rol i de fantasia també els portem amb la nostra manera de fer, tant de samarretes, dissenys i tot el que fem.
0: Un joc semblant aquest, que diguis, mira, aquest, ja n'hem parlat, però n'hi ha un que així com d'aquests que també et pots baixar o imprimir tu mateix?
1: Bueno, si en teniu ganes d'entrar en aquesta pàgina de itch.io, o sigui, primer trobareu una gran volcat de jocs d'ordinador, de creadors i això, però hi ha una secció que és jocs físics i en allà tenim una gran selecció, alguns tenen un preu perquè l'autor ja el posa, que us cull, però tu pots normalment amb molts descarregar-te'ls gratuïtament i fer una donació si vols. En aquí tens, clar, et permet a vegades en el mercat que hi ha coses precioses però també cares, hores de joc infinites, diria, descarregant algun d'aquests manuals que et permet viure o sigui, aventures amb companys, socialitzar, crear històries d'una manera molt senzilla, imprimint-te unes regles, que és algo molt retro, però que amb això és que dic, aquest format de grapes i petit fanzín, no? Dona per mi un regust molt, molt autèntic amb totes les tecnologies que hi ha com a contraposició. No?
0: Ara hi era, però aquí n'hi ha en català també o no?
1: En català poquets. És una plataforma bàsicament anglès, el que passa que costa perquè no pots seleccionar per llengua. Molts cops descobreixes a partir de l'edició anglesa que dins hi ha una descàrrega de diferents arxius i llavors pot haver-hi dins diferents idiomes.
0: Doncs si navegarem, molt xulo, ara hi érem i ara ho miràvem, per tant que ja ens hi enganxarem. Doncs Sergi, moltíssimes gràcies i l'enhorabona.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Vinga, adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un robatori de cable entre Sagrera i Badalona provoca demores de 25 minuts a la R1 de Rodalies, segons informa la companyia. La circulació es manté limitada a 2 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes. La incidència s'ha detectat cap a 3:15 de la tarda i afecta sobretot el tram Badalona i la bifurcació de la Sagrera. Personal de DIF treballa per resoldre la incidència i recuperar la normalitat en el servei. Més temes. Crida a la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat ahir al vespre. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. Per la seva banda, el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
2: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
1: I es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixa a 3, això sí, els espanyols desapareguts. Les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
3: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra Junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar.
1: Encara a l'àmbit internacional, la mort del rei Harald V de Noruega als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa, ocupava el tro des de 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica. I darrer apunt, perquè demà reprèn el servei de la línia 1 del metro a Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà el servei. Recordem que està des de, per aquestes obres de millora. El trànsit ferroviari està tallat des del dia 17.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

no totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida avui a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, recordem, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada.
2: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
1: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat al Barça, que duia una estelada a ells i el cap de setmana passat també ha estat present a la compareixença de Grande Marlaska al Congrés. El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li han retret del ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
3: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
1: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. I avui estem molt pendents del temps perquè hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi. De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a la superfície forestal. Els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest divendres als carrers del municipi en una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió, s'assegui a negociar i busqui una alternativa que permeti a les famílies afectades mantenir la seva activitat. Els comerciants anuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen que s'assegui a parlar per buscar una alternativa que els permeti mantenir l'activitat. I la campanya de la Garrofa i l'Ametlla afronta enguany unes perspectives positives tant pel que fa a la producció com pels preus. És el cas de la Garrofa, que es preveu una collita superior a l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat. Pel que fa a l'Ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

sé on. Ni els cims ni les aus no et saben les passes. Vas volar sense dir res, deixant-nos només el cant del teu riure.

sabràs que el seu cos sovint ens creix a les venes. En llegir el seu gest escrit per parets que ploren la història. No sé on ets, Margalida, el cant si t'arriba, pren-lo com un vent.

0: princesse. C'est pas l'heure de la promesse, mais charmante hôtesse, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Dans la mer Cobain, c'est de l'espoir que je caresse. Petite connasse, pourquoi fais-tu ta radasse? Petite putasse.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els veïns d'una finca afectada per l'esboranc de l'L9 al Putxet amb 15 habitatges i local podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents

0: De les tres finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. Així ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, en una atenció als mitjans abans de reunir-se amb els veïns.
1: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament, per la finca Teodora la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes més o menys els mitjans d'octubre podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquest és el retorn, ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny.
0: El govern atribueix els terminis als treballs de la consolidació del terreny, com sentíem, i a la necessitat de retirar la tuneladora de sota d'aquests edificis. I gran acord de país per prevenir incendis en l'arrencada avui del curs polític amb una trobada a Os de Balaguer a la Noguera. El president Salvador Illa ha signat un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal, un acord que les diputacions han definit com a necessari, com a oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar. Lluïsa Moret és presidenta de la Diputació de Barcelona.
2: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
0: Precisament la campanya de la sega ha registrat fins al dia 15 d'agost un total de 36 incendis relacionats directament amb les tasques de recol·lecció de cereal, la majoria dels quals han afectat a camps de conreu i s'han aturat abans d'arribar a la superfície. La majoria dels focs han estat causats per màquines recol·lectores. I el centre de refugiats de l'Albert de Berga tancarà el proper 31 de desembre. La reducció de places d'acollida ordenada pel govern de l'Estat ha obligat a Creu Roja a ajustar els espais disponibles i s'ha descartat mantenir el centre. Qui s'ha pronunciat en contra de la decisió del sindicat CGT, que demana poder salvar-lo? El centre es va posar en marxa el 2016 per acollir refugiats provinent de la guerra de Síria, sobretot. En aquests 10 anys hi han passat unes 900 persones que s'hi han estat la majoria una mitjana de 18 mesos.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta nit he obert aquella porta, duia tancada, qui sap plus dies. Diamants, rubins, maragdes, or i fils d'argent, convulsions i tensió muscular, de sota l'arc, frontera del desert.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de la veu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer a la Noguera i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal i prevenir incendis. A més, es compromet a triplicar la gestió forestal fins a arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees. El president Salvador Illa reivindica que per protegir boscos és un deure de país i avisa contra el negacionisme climàtic.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
1: Precisament, Greenpeace ha advertit avui que l'escalfament global està

augmentant el risc d'inundacions, esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les grans riuades que han afectat el Nepal aquesta setmana. L'organització ecologista admet que encara és massa aviat per determinar quin paper ha tingut exactament el canvi climàtic en aquest episodi concret i apunta que les investigacions preliminars situen el col·lapse d'una glacera com a causa més probable. Amb tot, sosté que l'augment de les temperatures està transformant la regió i fent més probables aquest tipus de fenòmens i per això reclama les empreses de combustibles fòssils que contribueixin més a pagar els costos de la crisi climàtica. I avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible, permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. La jubilació flexible permet a una persona que ja té reconeguda una pensió contributiva de jubilació torni posteriorment al mercat de treball amb una jornada reduïda. A partir d'ara ho poden fer mitjançant un treball per compte aliena a temps parcial entre el 33 i el 80% de la jornada ordinària i per primera vegada també les persones que són autònomes. I un jove excursionista de 26 anys ha mort aquest divendres en precipitar-se per una pendent de la zona de l'estany de Gemena de Dalt mentre feia la ruta de Caldes a Montbui fins a Besiberri, a la Vall de Boí. Els bombers han rebut l'avís a 3:15 d'una excursionista que alertava que el seu company havia caigut a una zona de difícil accés i que no contestava. I ara, a les 7 de la tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval que se celebra fins diumenge, al nucli antic a peus del Castell de Santa Creu. És una de les cites més tradicionals del calendari i té un tret distintiu. Se celebra en els mateixos carrers del nucli antic on es feia durant l'edat mitjana.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha demanat al PP que condemni les entitats socials que hagin hagut d'interrompre, hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. A la rèplica dels grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, que ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: Sin los valores de la socialdemocracia, sin la solidaridad, sin los principios que nos han ido ayudando durante décadas a construir el país que somos, la Europa que somos, donde no podemos olvidar valores tan importantes como poner en el centro los derechos humanos, bueno, pues no hubiéramos podido afrontar esta crisis que, insisto, siempre ha sido una respuesta extraordinaria desde la legalidad y desde la humanidad.
1: I el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per la reubicació dels migrants que no tenen allotjament a la ciutat autònoma. Avui el ministre Grande Marlaska ha xifrat en 5.000 el nombre de persones immigrants que encara segueixen a Ceuta i que van entrar des del Marroc els dies 30 i 31 de juliol. I els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'L9 al Putxet amb 15 habitatges local podran tornar a casa seva amb un màxim de 6 setmanes, a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar-ho.

0: ha explicat així el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez.
1: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament, per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes, més o menys mitjans d'octubre, podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora a la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquest és el retorn, ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny.
0: Els cellers de la DO d'Empordà es troben en plena verema. Aquest any ha començat més aviat. Ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar les pròximes 2 setmanes. Esperen recollir 107.000 quilos de raïm amb la possibilitat d'arribar-ne a 110. I l'aeroport Barcelona El Prat afronta l'operació tornada de final d'agost amb més de 4.400 operacions comercials programades entre aquest divendres i dilluns, un 2,2% més que el mateix període de l'any passat. Aquest divendres és el dia amb major nombre de moviments seguit de dilluns. Una xifra rècord, per cert, de 61 destinacions intercontinentals.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: millorar la situació que asseguren és del tot inviable pel sector. El patró de la confraria és Jaume Carnicer.
1: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin, les puguin portar a vendre aquí. Això només passarà si capturen aquesta tonyina a les 12 de la nit. Si comencen a allargar a partir de la 1, a les 2, a les 3, aquella embarcació, quan arribi aquí fora al moll, s'hauria d'esperar 4 hores. Aquestes embarcacions no poden venir a vendre a les 12, a la 1 del migdia. Aquestes embarcacions venen a les 7 del matí.
0: I l'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador. L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i que es depurin responsabilitats. L'escorxador, d'on va sortir el material, assegura...

que es tracta d'un servei contractat per una empresa i ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen de que no es tracta d'un episodi aïllat. I els agents rurals han capturat una serp pitó a Manlleu, una espècie exòtica invasora, i l'han traslladat a un centre de fauna. L'exemplar va ser vist per un veí que va alertar el cor. Recorda que abandonar un exemplar d'aquestes característiques o no impedir la seva fugida és una infracció molt greu que pot comportar fins a responsabilitats penals.

so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

ha explotat el Big Bang a dintre teu i un univers s'està formant. Una flor d'astres, rastres d'astres divergents, fugint de mai, creant espai. La brusca encesa d'un fotó dins el no-re d'antimatèria ha posat centre en el teu ventre, ha fulminat l'eterna espera i l'ha fet cosmos en dar-li llum. Una llum

Big Bang a dintre teu i un univers s'està formant. Una flor d'astres, rastres d'astres divergents, fugint de mai, creant espai.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.
2: Arizona blues no more. Arizona rest no more.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Centenars de persones han tornat a sortir al carrer aquesta tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal està convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp, que ha impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'aquest vespre ha estat pacífica. Recordem que ahir els manifestants van impedir que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Immigracions, Elma Saïd, ha demanat al PP que condemni les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. A la rèplica, els grups parlamentaris, durant la seva compareixença al Congrés aquesta tarda, Saïd ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. També ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta ha acordat per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per la ubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. Avui també l'Estat espanyol ha demanat a la Comissió Europea el suport de l'Agència Europea de Fronteres i Costes i de l'Europol per les tasques de triatge i el reforç en la tramitació dels expedients. I els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'Elenou al Putxet amb 15 habitatges i un local podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que se sumen als 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve, ho han confirmat aquesta tarda, i s'atribueix als treballs de consolidació del terreny. I demà reprèn el servei de la línia 1 del metro a Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Ha comptat amb una inversió d'11 milions i ha renovat les vies per instal·lar-hi una base de formigó. I aquest mateix s'ha instal·lat la carpa Curios a l'esplanada de la Feixa Llarga de l'Hospitalet. Es tracta de l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per poder recuperar aquest espai. Ha calgut un equip de 100 persones per aixecar-la perquè fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre. Té una capacitat de 2.500 persones que des del 3 de setembre al 18 d'octubre podran gaudir d'aquest espectacle.
0: A continuació podreu escoltar la repetició d'algunes entrevistes i seccions del magazín d'aquesta temporada.

0: esteu escoltant la repetició d'alguns dels millors moments del magazín en aquesta temporada. Joana Biarnés va ser la primera dona fotògrafa de l'estat espanyol en moltes coses. La seva trajectòria va ser fascinant i les seves fotografies expliquen també una part important de la nostra història. Parlem d'aquesta fotògrafa pionera perquè aquest pròxim dissabte i dins el Transhumant Cinema es projectarà el documental Joana Biarnés, una entre tots, codirigit per Òscar Moreno i Jordi Rovira. Jordi Rovira, director i guionista, serà qui serà el Cinefòrum, que es farà després de la projecció. Ell també està darrere de Detrás de l'Instante, un programa de televisió espanyola que us recomanem que busqueu a la plataforma de la cadena, on trobareu dues temporades de documentals o reportatges sobre fotògrafs i fotògrafes espanyoles. Nosaltres el tenim ja al telèfon. Hola, Jordi.
1: Hola, com anem?
0: Moltes gràcies per atendre'ns.
1: Faltaria més.
0: Després parlarem del documental, però primer parlem de A Detrás de un Instante, on hi trobem, com dèiem, documentals d'un munt de professionals espanyols de la fotografia, gairebé 40. D'on et ve aquesta passió per la fotografia?
1: Bé, la veritat és que A Detrás de l'Instante va sorgir després de fer el documental de la Joana. El documental de la Joana, després del de la Joana vam fer un altre, vam fer el de l'Eugenio, si no m'equivoco, que va ser l'Orde, i després va venir Tres d'Instante. El documental de la Joana ens havia deixat tan bon regust, va ser una experiència tan bonica, i jo sempre m'he interessat la fotografia i per feina, jo porto a la revista Col·legi de Periodistes, Capçalera, sempre també he parlat una mica d'història dels fotògrafs, i m'ha agradat sempre pensar que hi ha darrere una fotografia, sobretot fotografies que tothom té al cap, i que tenen històries molt curioses darrere que la gent les desconeix. I va ser així que hi va haver una convocatòria de projectes per programes de televisió espanyola que en la productora que treballo sovint, que en Xavier Baig i l'Òscar Moreno, de Rec Produccions, amb qui vaig fer el documental de la Joana, vam estar donant voltes i vaig dir, escolti, per què no proposem un programa de fotografia? I vam veure que no hi havia hagut res durant anys de televisió espanyola, i llavors així va sorgir Tres d'Instante, que són tres temporades, no dos, tres. No? Tres temporades de 13 capítols, cada una 39 capítols, sí, sí.
0: I, doncs, per tant, de fet, en el documental de Joana Biarnés, entre tots, ja està referenciat a dintre del programa, per tant, que, com dius, és primer.
1: Sí, perquè va ser posterior la sèrie, sí.
0: I què us va portar a fer-lo, el documental?
1: Doncs mira, com tantes coses, Joan, són aquestes coses que sorgeixen per casualitat, eh? Jo m'havia introduït al món del documental, havia treballat amb en Xavi i l'Òscar ja en un documental que havíem fet per TV3, i estàvem acabant-lo, estàvem al procés ja d'edició final d'aquest documental, i jo estava a casa treballant un dia tranquil·lament, amb diferents feines que tinc com a periodista freelance, i em va trucar, necessitava un contacte per un reportatge que estava fent per Capçalera, la revista Col·legi de Periodistes, que et deia abans, i que parlava d'un grup de fotògrafs de Sabadell i Terrassa, que als anys 70 van fer un grup que es deia el Mussol, que van fer una fotografia durant uns anys molt innovadora, i jo necessitava un contacte dels que quedaven vius, i vaig trucar a l'Associació de Fotoperiodistes i vaig dir, escolta, teniu un contacte d'aquí? No en tenim cap dels que queden vius, però si tu que és a tal persona, i em van passar un telèfon, que era un fotògraf de Terrassa que treballa bastant, diguéssim, la memòria història de la fotografia de Terrassa i dels veterans, i vaig trucar a aquesta persona, i aquesta persona li vaig dir, escolta, dic, mira, estic buscant aquest telèfon, me'l va passar, i tot just parlant, aquesta persona, en Cristóbal Castro, és un fotògraf de Terrassa, ja jubilat, i en Cristóbal em va dir, escolta, i això per què? Dic, no, això és per la revista del Col·legi Periodista, estem fent un reportatge del Mussol i tot. Diu, ah, vale, diu, no, és que hi ha una fotògrafa aquí a Terrassa, viu a Viladecavalls, a les Afores, a Terrassa, diu, ja està jubilada, va tenir una vida molt interessant, i en aquell moment primer vaig pensar que era la típica persona que una mica et ven la moto d'algú que coneix, que sempre passa, no saps com va. I em va dir el nom, m'ho vaig apuntar, Joan Viernes, i bueno, a la que vaig penjar, em va dir, si t'interessa, m'ho dius i tal, i a la que vaig penjar, vaig mirar per sobre Joan Viernes, i ja tinc entrades, recordo 5, a Google, quasi totes d'una exposició que he vingut al Palau Robert de fotògrafes pioneres, on ella, eren 12 fotògrafes pioneres, i ella tenia una petita fitxa, vaig llegir aquella fitxa, vaig veure que parlava que havia fotografiat els Beatles i algú més gens conegut, i vaig pensar, ostres, jo la desconeixia totalment, i conec bastants fotògrafs per la revista que porto fa anys, i dic, ostres, i aquella curiositat, i a partir d'aquí vaig encarregar un reportatge per la revista, quan vam fer el reportatge, vaig llegir tot aquell reportatge, els vaig deixar als companys amb què feia el documental, i pensava que aquí hi ha una història per un documental. La vam anar a veure i així ens va començar tot.
0: Per tant, que pel que comentes, justament el documental la va com redescobrir també una mica, no? Perquè si només hi havia 5 entrades a
1: ella,
0: internet...
1: Ella havien fet aquella exposició, que ja està molt agraïda, que la reconeixen com una pionera del fotoperiodisme, però havia quedat allà una exposició, però no havia anat més allà, i ella era una jubilada de quasi 80 anys que tenia tot de caixes amb fotografies i negatius de l'època, molts anys abans, 50, 60, 70 i 80, que havia fet fotografia, totalment com una cosa del seu passat. Ningú se'n recordava d'ella, més que la gent que havia treballat amb ella a Madrid, perquè ella va treballar bàsicament al diari Pueblo per d'altres publicacions, va viure a Madrid molts anys, que és on va anar a treballar, i dels seus orígens amb el seu pare a Terrassa, fent fotografia esportiva, però totalment una cosa del seu passat. Ella no li donava importància, pensava que, bueno, que ha sigut una feina havia tingut, i la feina va ser nostra d'explicar-li, quan li vam dir que volíem fer un documental de la seva vida, no entenia quina importància tenia la seva vida.
0: També has publicat No serà fàcil, Joana Viernés, una fotògrafa en un món d'homes, i pel que doncs expliqueu, a part del fet de ser de les primeres dones, ella també tenia unes característiques que la feien única, no? Vull dir que allà on anava els seus companys n'aprenien un munt de la seva empenta i de la seva forma de viure la fotografia, no?
1: Clar, ella va ser una catalana, va viure a Madrid i es va convertir en la primera dona a tot Espanya i va tenir un contracte d'un diari com a fotògrafa. No hi havia hagut, és a dir, t'expliquen els que treballen amb ella, diu, van veure entrar un dia una nena jove aquí, catalana, amb un desparpajo que deien ells, i una seguretat i una qualitat. Llavors, tot, la veritat és que tu mires tota la vida de Joana i clar, ha fet un munt de coses, però això va molt associat a la seva personalitat oberta, dicharachera, que diuen en castellà, no? I molt alegre, i sobretot que no tenia por a provar coses noves. I això la va convertir en una persona que això acaba fotografiant, per exemple, els Beatles, Nureyev, Jackie Kennedy, Orson Welles, tota l'Espanya a l'època. Una vida increïble. Jo quan vaig fer el llibre, que ara se'n sortirà d'aquí poques setmanes la versió en castellà amb l'editora Blume, no era fàcil, és que la veritat és que havia seleccionat coses perquè posar-ho tot era brutal. Va fer un munt de feina, com tants fotoperiodistes que estan dia a dia al peu del canó, però clar, en el seu cas, siguent dona, viatjant per tot el món, quan moltes dones a l'estat espanyol estaven a casa treballant i portant la casa, i ella, en canvi, s'estava a Amèrica, als Estats Units, per Rússia, aquí... Vull dir que era una persona totalment a contracorrent.
0: De fet, aquest passatge amb els Beatles m'ha fet pensar també en l'actualitat, no? Perquè s'ha debatut molt sobre el fet dels fotoperiodistes en els concerts, a través d'aquella polèmica en el concert de Rosalía, no? I ella es va colar, no? per fer fotografies dels Beatles, no una vegada, sinó dues, una a l'avió, després...
1: Bueno, l'avió ella va pagar, va aconseguir pagar un passatge que coneixia el cap de Relacions Públiques d'Iberia. Va tenir prou habilitat per aconseguir un passatge. Després a l'hotel, sí, es va colar a l'habitació, va aconseguir entrar amb ells i estar-se tota la tarda allà, quan van venir persona a tocar amb ells.
0: Vull dir que això que m'ha fet pensar això en el valor del fotoperiodisme, de les mirades úniques, no? I singulars, i que, doncs, justament amb aquestes estratègies ara dels grans concerts de que hi hagin fotògrafs oficials es perdria, no? I ella tenia aquesta mirada única, ja sigui, no?, en el món de la moda, en el món de l'esport, en la societat, no?
1: Una mirada única i, a més, una mirada molt privilegiada, perquè llavors hi havia molts pocs fotògrafs, ara n'hi ha molts més, i llavors, clar, qui no, si uns quants no cobrien un fet, senzillament aquell fet no en quedava testimoni gràfic. Llavors, eren molt pocs i ella una dona enmig de tot un món d'homes. Ella, quan estàvem fent el documental, ja va començar a parlar, arran del documental va conèixer molts fotògrafs i moltes fotògrafes, moltes fotoperiodistes joves, que li explicaven com s'està pagant actualment, els problemes que tenia. No va arribar a explicar tot el tema dels, perquè ella va morir abans que passés tot el tema dels concerts que està passant recentment, però ja se sorprenia de dir, hòstia, amb el que vaig passar jo a la dictadura, amb la censura, i ara les fotògrafes i els fotògrafs actuals se'ls paga molt pitjor, hi ha una precarietat i tenen una sèrie de problemes que em pensava que estan superats, al contrari, no? Que amb algunes coses fins i tot estaven millor abans.
0: De fet, ella va haver-hi un moment també, o sigui, diuen a vegades que els homes, no?, o les dones es valoren més pel que han dit que no que pel que han dit que sí, no? I en aquest cas ella va haver-hi un moment que tampoc es va trobar còmode en com estava canviant el món del fotoperiodisme i dels fotògrafs dels mitjans de comunicació, i va decidir abandonar i obrir un restaurant.
1: Sí, mitjans dels anys 80, la fotografia més de molt famosos, més, va convertir-se, va aparèixer el fenomen dels paparazzi i tot. I ella, tota aquella agressivitat, tot aquell espectacle, ella havia tingut molt contacte gent d'Espanya i de fora, des de l'Ola Flores, famosos els coneixia tots, Serrat i tal, quan Serrat va anar a gravar a Madrid en castellà, ella l'esperava per fer les fotos al peu de pista de l'avió i es van fer amics. Llavors, coneixia un munt de famosos, havia sigut la fotògrafa personal d'en Rafael, quan Rafael va aparèixer el fenomen. Llavors, coneixia molts i li van oferir molts diners per fer números d'aquests, de muntatges i coses d'aquestes que van començar a fer als anys 80, i ella va dir que ella no entrava en aquest joc, que allò no li agradava, que tot allò s'estava pervertint molt i que no se sentia còmoda, i va decidir deixar-ho. Jo penso que l'honora, és una cosa que he parlat amb ella, amb bastants fotògrafs que van parlar amb ella, i que fins i tot li deien gràcies per haver-ho deixat i no haver caigut amb certa prostitució, entre cometes, de la professió. I va decidir muntar un restaurant i a més, va deixar-ho tan decepcionada de tot plegat que va fer un tall en sec, no? I i fins i tot un tall en sec fins al punt que jo, quan vam estar promocionant el documental, els primers festivals que vam anar, jo em vaig trobar en un festival a Andorra, que vam anar abans del festival, em va dir que aniria a dinar amb uns amics seus, que era una dona francesa i un empresari català que vivien a Andorra, i que els coneixien amb ella i el seu marit, en Jean-Michel, de 20 anys d'haver estat al restaurant com a clients i que es van fer amics. I jo, quan vaig arribar al dinar amb ells, li van preguntar, bueno, i què vens a fer aquí a Andorra? Diu, no, és que s'ha fet un documental de la meva vida. I ells estaven convençuts que era un documental de la seva vida com a cuinera perquè desconeixien el seu passat com a fotògraf. És a dir, va fer un tall tan bèstia que gent que està 20 anys coneixent-la desconeixia. Dale, llavors jo els vaig passar un resum de l'acte, que havia un resum de la seva vida, se'l van llegir allà a mig dinar, bueno, al començament del dinar, i se la va enviar com a dir, ah, tu ets un fotògraf, tu ets fotografiat, tota aquesta gent, i ella, sí, sí, i jo estava allà i pensava, no pot ser, no pot ser, una persona que ha fotografiat Rita Hayworth, Ava Gardner, Jackie Kennedy, ni saps, li hagi ocorregut explicar que ell, i llavors ella va fer un tall en sec, se'n va anar a Ibiza, va muntar un restaurant amb el seu marit, ella era una gran cuinera, i per molta gent va deixar de parlar d'aquell passat. Va ser, és molt estrany, a mi em costava molt d'entendre, i aquell dinar el recordaré sempre com un exemple d'humilitat d'una persona, humilitat exagerada, perquè jo penso que jo hagués fotografiat, no sé, per exemple, l'Ava Gardner o l'Orson Welles, estaria explicant-ho cada dia, perquè és allò, que és aquelles coses que et sents un privilegiat. Ella, per ella va ser una feina que s'ho va passar molt bé, que va viure molt bé, que va viure moltes experiències, però la decepció del final de com va anar tot va fer que això, que tallés en sec. I per tant, no, hi ha una diferència molt gran entre la fotògrafa i la cuinera i després la persona jubilada. Hi ha tres talls, però entre el primer i el segon període hi ha un tall molt bèstia.
0: Necessito uns quants de noms que aquí va fotografiar com Orson Welles o... però també Dalí, Serrat, Maciel, Rafael, la llista seria interminable.
1: En Dalí se l'estimava molt a la Joana.
0: Sí, sí.
1: El llibre, i el documental, sobretot el llibre, que més a fons hi ha moltes anècdotes, i sí, ella sempre deia mestre, i la Joana sempre deia que per ella Dalí era molt, molt important, una persona que sempre hi tenia molt, molt de carinyo, era un carinyo, un respecte mutu.
0: De fet, això era gent que potser no es deixaven fer fotografies tan fàcilment. Què la diferenciava de la resta? Per què creus que accedien amb ella?
1: Quan parles amb la gent que va conèixer, t'expliquen, gent d'aquella època, t'expliquen tots la naturalitat. Per exemple, jo parlava amb gent dels Brincos, pel llibre vaig parlar, clar, el llibre em va permetre aprofundir moltes coses que el documental no havien pogut tocar i tal, i vaig entrevistar dos membres dels Brincos, que ells havia fotografiat, havia portat molta imatge gràfica dels Brincos quan van sortir, i me'n recordo que em deien, diu, clar, diu, és que tu t'imagines, diu, llavors, diu els grups anaven a la Gran Via de Madrid a fer-se amb uns estudis, unes fotos molt quiques de grup i tal, i van voler fer una cosa diferent i van contactar la Joana. I diu, i els primers dies se'ns emporta, ens agafa un cotxe i se'ns emporta a les afores de Madrid, en un poble que estaven runes, que eren les... i es posa, diu, pujeu-se per aquí, diu, ells quedaven tots arreglats, no sabien com pujar-se, i va començar a pujar-se per dalt d'unes coses, fer unes fotos així originals, es van acabar fent amics, s'anaven al cinema junts. I me'n recordo que em deien, diu li anaven en Júnior, que era el més guapo, li tocava el cul i deia, tu si hagués d'anar-me amb algú, aniria a tu fent broma, que ets el més guapo, no sé què. I una... ells et deien, no era normal que una dona, en aquella època, fes aquelles coses i aquell desparpajo que dèiem en castellà, no? I ells reien, dius, que era diferent, et deien, era diferent. I llavors això ho he parlat amb diferents persones. En Serrat també em deia, és que tenia una naturalitat, un somriure, unes ganes de passar-s'ho bé, i al mateix temps era una gran professional. I això va fer, i a més sabien, això la Joana ens ho havia dit moltes vegades, ella coneixia els secrets de molta d'aquesta gent en confiança, i sabien que mai ho explicava, fins al punt que alguns va dir, a mi per exemple, no? La Pilar Miró li havia dit que era el pare del seu fill i aquestes coses, i em vaig mirar un dia dinant amb ell i dic, sí, qui era? I el Benjamin Michel estava al seu marit a l'altre punt de la taula i diu, no me lo ha dit a mi, te lo va dir a ti, no? És dir, com un dia, i dic, pues hi ha gent que va morir fa anys, i diu, o l'Amanda, no sé què, i diu, que no. Llavors, aquesta confiança absoluta de li podien explicar el que volguessis i ella no ho explicava, llavors feia que a l'hora de veritat, per exemple, la Flores digués, un dia que hi havia una festa, vine tu, i era l'única fotògrafa d'aquella festa, on hi havia Audrey Hepburn i altra gent, no? I llavors, tenia una proximitat pel seu caràcter que la feia especial i, a més, això, tenia era una tomba on l'explicaven coses i això va configurar un personatge que de seguida es va integrar en la bombolla, diguéssim, de famosos, de polítics, no tan polítics, però sí famosos de diferents sectors que llavors estaven a auge, i ella estava allà a primera fila. I el seu caràcter, sobretot el seu caràcter, va fer molt natural i que era molt, com deien els brincos, no hi havia dones com ella en aquella època.
0: A banda de fotografies de personatges, de famosos o de societat, també feia fotoperiodisme pur i dur, com els reportatges que va fer de les Riuades de Terrassa l'any 62... I també un reportatge sobre uns internats dels salesians.
1: Uns internats a les afores de Madrid de la Diputació, que on hi havia, van descobrir que hi havia hagut... que hi havia, els van tenir xivetats a la redacció i van ell amb un periodista, van allà i van fer una sèrie de quatre reportatges a doble pàgina. Això estem parlant dels anys... Em sembla que a finals dels 60, inici dels 70, no sé exactament, a l'internat de Sant Fernando, la majoria eren nens abandonats o les famílies molt pobres, abusos, molta violència, passava molta gana, abusos sexuals, i entre altres coses, a nens que venien, nens que no tenien pares, i els venien, els capellans els venien a pagesos de León perquè els explotessin, els esclavitzessin allà per uns diners i tal, i els tenien allà sense... Unes barbaritats absolutes. Ho van denunciar en plena dictadura, quan l'Església era l'Església que recolzava el règim, ho van veure un merdi increïble en el diari, no parades en el telèfon de gent, o que està indignada perquè per lo que passava, indignada perquè s'hagués publicat allò, fins al punt que el director va enviar-los amb ella i el redactor a Finlàndia uns dies a fer un reportatge fins a escalmés la cosa. Ostres. Però jo vaig parlar després pel llibre amb alguns d'aquests nanos que són homes jubilats i t'explicaven com aquests reportatges van canviar absolutament la vida dels nens de l'internat. Van acomiadar el director i un dels professors que havia agredit, que havia deixat marca a la cara amb un nen que deien que era un dels professors més violents, cap allà, els van acomiadar, els nens van començar a menjar tres cops al dia i no la gana que passaven, i la recorden, a mi m'ho explicaven, quan va morir, van dir, en el grup que tenim i tal, recordem, està molt la Joana Vernés, aquesta dona ens va canviar la vida.
0: Crec que al final de la seva vida, ja doncs amb un parell de dècades al restaurant, també va començar a tenir un problema a la vista, però ella va tornar a la fotografia. El seu reconeixement, doncs així a nivell popular o dintre del món, va arribar tard.
1: Però va arribar en vida, almenys, això.
0: Sí, clar, això és el que et volia dir, és a dir, a nivell personal, perquè suposo que el documental, és a dir, tot i que poden haver-hi reconeixements o exposicions, sabem de la força que té un documental, a part visual, o aparèixer doncs, als mitjans audiovisuals. A nivell personal teu, el fet de poder-li fer aquest reconeixement en vida, què va significar per tu?
1: Bueno, nosaltres, tant en Xavi com en l'Òscar, els tres, és una cosa que sentim més orgullosos, perquè nosaltres, quan fem periodistes, tu saps això, intentem no només explicar el que passa, sinó també que les coses que expliquem tinguin conseqüències, provoquen canvis, no? Aquell documental va canviar-li la vida a la Joana. Absolutament va ser començar a fer la promo del documental. Van començar a fer un munt d'entrevistes. Era un documental per Televisió Espanyola i TV3. Es va emetre i va tenir molt de ressò. I va començar, és a dir, els últims anys de la seva vida, va ser exposicions, reconeixements, premis, i ella ho deia, diu, és que jo no m'esperava tot això, no? A vegades em trucava i em deia, Jordi, és que gràcies, perquè que ens veiem sovint, però vull dir, dient, és que ara em dono un premi a La Rioja, vaig a una exposició a Sevilla i tal, aquí em venen, vull dir, era una cosa, i li venia molta gent jove a fer entrevistes, clar, d'una jubilada que s'ho havia oblidat i no donava importància a tot allò, perquè ella no donava importància per l'altre de les fotografies, pensava que, bueno, que era una feina que havia fet i ja està, li vam haver d'explicar, no?, que la fotografia és veritat que va començar a tenir valor documental quan, després que ella ho deixés, és, i ell no havia viscut aquest període, no?, de la fotografia com a valor històric i tal, i sobretot com a valor artístic. I llavors ella ho va viure en vida els últims anys i n'està molt agraïda. La veritat és que, quan recordem, és quan la vaig conèixer, era una jubilada que ningú la coneixia més enllà del seu entorn, i quan va morir va sortir de les notícies, a la portada de La Vanguardia, els mitjans enviaven alarmes, allò que canvien de notícia a mort Joana Viernés, i dius, ostres, amb 4 o 5 anys, el canvi que va fer. I és una cosa que ens sentim orgullosos, perquè mira, als Estats Units, per exemple, vivim mai altres fenòmens de fotògrafs que ara són molt reconegudes i van morir sense que ningú sapigués que havien fet fotos ni el valor d'aquelles fotografies. En canvi, amb la Joana ens omple d'orgull poder dir que el documental va fer un tomb a la seva vida, com ella sempre deia, no? I el llibre, vaig començar-lo amb ella viva i al cap d'un any va morir, va fallar el cor, va tenir un problema d'un virus i es va trobar malament i al final el seu cor va fallar d'un dia per l'altre. Jo el dia abans havia parlat amb ella i vaig acabar-lo amb ella ja morta i llavors buscant altra informació amb altres fonts i tal per acabar-lo, però em quedava tranquil en el fet que ella abans del llibre havia vingut el documental i l'havia canviat totalment i sobretot l'havia posat en el lloc que es mereix, que està ple d'homes i que no només perquè sigui dona, perquè ella és bona no només per haver sigut la primera dona fotoperiodista de l'estat espanyol professionalment parlant, sinó per les seves fotografies, independentment que fos dona, però són grans fotografies i que expliquen una època amb una mirada determinada.
0: Clar, si, no sé si el llibre és de text o també hi ha fotografies, però bueno, si més no...
1: El llibre és de text, hi ha algunes fotos, però és de text. Sí, és un llibre de text amb algunes fotografies entremig, però és un llibre de text.
0: En tot cas, ja sigui el llibre, el documental o això, n'hauràs hagut de seleccionar i m'agradaria que diguessis tres fotografies que per tu siguin les més importants, les més interessants. No sé si és una pregunta complicada o no.
1: Bueno, n'hi ha moltes. A mi n'hi ha una que m'agrada molt, que la Joana també li agrada molt, que li va fer en Dalí, que està amb una model sueca, un dia que va anar a Xavier Lligat, i tal, i que en Dalí està en una postura així. És molt... I una fotografia que la Joana ja tenia molta estima i a mi també m'agrada. Jo ja hi ha diferents fotografies de la Joana que d'allò n'hi ha una que em va fer pensar que no es passa quasi mai, però quan la vam veure amb l'Òscar en fi tot vam riure, perquè era l'actual rei d'Espanya i les seves germanes, quan eren petits, a la cavalcada de Reis, i llavors veus el Felipe, les seves dues germanes, les infantes, amb 5-6 anys, com mirant i estirant la mà com a punt de saludar el rei mag. Si vols dir, és el futur rei amb un rei mag. I ella estava a metro i mig de la foto, no? I era aquelles coses que jo estic mirant, el rei amb el rei, no? I és aquelles coses em feia molta gràcia perquè implicava una proximitat que ara era impossible, ara és totalment impossible. I altres fotografies, bueno, n'hi ha moltes, n'hi ha una fotografia que va fer amb en Sammy Davis Jr. i en Palomo Linares a l'any 67, que ell va vestit de negre, en Sammy Davis Jr., que venia a Hollywood, i en Palomo Linares, i que mostra un somriure, una naturalitat. També hi ha una entrevista, unes fotos que va fer, que s'explica el llibre, amb en Nureyev i a casa d'un bailaor molt conegut d'aquí, que estaven ells sols, només hi havia la Joana, que es va fer passar per ser secretària, va mentir aquell dia perquè pogués estar allà, va compinxar-se amb el bailaor i tal. Les dels Beatles jo les he vist moltes vegades i m'agraden molt, però sobretot les de Rafael a Rússia, a Moscou, l'any 71, amb bufant les espelmes del pastís d'aniversari d'en Rafael a la Plaça Roja, que té tota una història, aquesta fotografia molt divertida. N'hi ha moltes, la veritat és que n'hi ha moltes i que quan saps la història aquí a darrere et sorprèn, perquè penses el que ha hagut de fer per arribar fins a fer clic, no?
0: Doncs bé, moltíssimes gràcies a això, aquest dissabte dins del Transhuman Cinema a les 5 de la tarda al Palau de l'Abadia podrem veure aquest documental Joana Viernés, una entre tots, conèixer-la encara millor i poder-ne parlar amb un dels seus directors, en Jordi Rovira, director i guionista d'aquesta peça. Moltíssimes gràcies.
1: Faltaria més, ens veiem dissabte.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada. Adéu.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Aquesta setmana al Mixtures dediquem tot el programa a escoltar flamenco en la veu de la gran Carmen Linares. Des dels seus inicis als anys 70 amb Juan i Pepe Habichuela fins als seus grans discos dels anys 90 com l'antologia La Mujer en el Cante. Aquí, al Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

De jove vas aguantar massa el plor. Ningú coneixia com tu els fruits i les flors.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.